Nova cançó de la banda de Tennessee, A Thousand Houses. Després del seu pas per la música country, tornen a les seves arrels de Southern i Hard Rock. Amb aquest nou treball, White Flag Down. Amb influències, evidentment, dels Lynyrd Skynyrd i The Rolling Stones. Presenten temes com Part of My History.

El Conland Fame, des de Carolina del Nord, l'artista més influent de la música country actual. S'anomena Luke Combs, que amb 36 anys ja ha escrit el seu nom a la història de la música country. The Way I Am és el seu sisè àlbum d'estudi, on continua amb el seu neotradicionalisme d'aquest gènere. Anem per una més d'ell, Mike and the Saturday Night.

Ruta 66 a internet. Escolta el nostre podcast per iVoox. Fins aquí el programa d'aquesta setmana. Ens acomiadem amb un cop d'ull al passat, amb un hit d'ara fa 40 anys. L'any 86, la banda anglesa de Londres, capitanejada per Nick Van Ede, arribava a les llistes d'èxit amb un número 1 a tota Europa i també al nostre país. Una cançó de pop rock amb tocs de New Wave, amb I Just Died in Your Arms, dels Cutting Crew, tanquem l'espai d'avui. La Ruta 66 tornarà d'aquí a 7 dies en aquest mateix pont del dial. Salutacions ben cordials. Soc Campito dos Santos. Siau!

Benvinguts i benvingudes a la sintonia de Ràdio Mollet, el 96.3 de l'AFM, el programa Aquell Any, el programa on fem un repàs d'èxits i números 1. Rebeu una salutació de qui us estarà acompanyant, en Josep Casasnovas. Comencem amb la música i ho fem amb Dolce Vita. És una cançó de l'any 1983, interpretada per Ryan Paris i composta i escrita per Paul Mazzoni.

Me colé en una fiesta va ser el tercer senzill de Mecano, grup espanyol de tecnopop. Va arribar com a avançament de la imminent publicació del primer àlbum del grup. La cançó és un dels temes principals del primer àlbum. Se la pot catalogar com a cançó de ritme ràpid, melodia molt enganxosa i lletra una mica còmica i molt quotidiana per a les coses que s'hi narren. Escoltem els Mecano, Me colé en una fiesta.

Recordar-te que tenim una pàgina web, radiomollet.com. Allà a l'apartat de programes pots recuperar i escoltar sempre que vulguis el programa aquell any. Continuem amb la música i ho fem amb MC Hammer. És un raper nord-americà conegut pel seu talent com a músic i ballarí de ritme frenètic i enganxós. Va destacar la seva indumentària ostentosa i brillant dels pantalons inflats i el seu energètic estil personal. Va guanyar 3 premis Grammy, 8 American Music Award, un People's Choice Award i un premi de diamant. Escoltem a MC Hammer amb el tema Have You Seen Her?

La Unión és un grup espanyol de pop-rock i new ways. Format a Madrid el 1982, el grup estava format inicialment pel baixista Luis Bolín, el guitarrista Mario Martínez i el teclista Íñigo Zabala, i poc després s'uniria el vocalista Rafa Sánchez. Escoltem a La Unión, Fueron los celos.

Aquell any, el programa que t'acompanya setmanalment fent un repàs a èxits i números 1. Bad Day és una cançó i un senzill de la banda nord-americana REM. La cançó va poder ser escoltada per primera vegada el 1985, quan Michael Stipe va cantar part de la lletra en un concert que va celebrar la banda a Albany, New York. La cançó va ser publicada finalment al seu àlbum In Time, The Best of REM, 1988-2003. Escoltem el REM. Bad Day.

0: Salutacions dels serveis informatius i tècnics de Ràdio Mollet. La Generalitat de Catalunya ha aprovat la segona convocatòria del Pla de Barris amb un pressupost de 200 milions d'euros per a la rehabilitació de barris de 20 municipis de Catalunya. Davant d'aquesta convocatòria, l'Ajuntament de Mollet ha apostat per tornar a presentar-se amb els projectes de transformació dels barris de col·legis nous i l'estació del Nord. Mireia Dionisio, alcaldessa de Mollet, ha comentat que en aquesta segona convocatòria poden llimar i redactar de manera més adequada el pla perquè s'ajusti als criteris establerts i tenir-ne més possibilitats d'optar als ajuts.
1: Sabem ara en què podem millorar, perquè la Generalitat de Catalunya ja ens va informar de quina puntuació havíem tingut en cadascun dels ítems que els calculàvem, i jo crec que ara anirem, com vam fer la primera, però ara d'una manera més madura, aquesta segona convocatòria de la llei de barris, doncs que vàrem decidir que en aquest cas fóssim pels barris de col·legis nous i de l'estació del Nord.
0: I canviant de qüestió, l'escola de dansa SQS Team ha obert una campanya de crowdfunding per recaptar diners pel Campionat Mundial de Hip Hop que se celebrarà el pròxim mes de juliol a Arizona, als Estats Units. Més enllà de la campanya, tenen obertes diverses accions per aconseguir diners. Verònica Gil, membre de l'staff de l'escola, i la Evelyn Díaz han explicat que venen bosses de llaminadures i tenen obert un sorteig de diverses maneres.
2: Tenim moltes minicampanyes obertes, estem fent moltes accions, sí. Des de fer bossetes de xutxes, i ara que aquí a Mollet hem tingut la Fira de l'Esport, la Fira del Comerç, hem estat venent, a l'escola també es poden comprar. També tenim, el dia 20 de juny fem un sorteig d'unes paneres i estem venent el que són les papaletes. Sí, que qualsevol que vulgui comprar pot passar-se per l'escola. Encara n'hi ha, estan disponibles.
0: Dic que des de SQS repeteixen per segona vegada en el Campionat Mundial de Hip Hop d'Arizona, una fita que ha estat possible amb 2 anys de treball, creativitat i passió. Ràdio Mollet, la informació local, als 2:15.

0: Eureka, un programa on parlem des de cultura i història fins a tecnologia i ciència. A Eureka cobrim una gamma àmplia de temes per mantenir-te informat sobre la ciutat de Mollet i comarca. Parlem del món actual a través d'entrevistes exclusives i reportatges. A Eureka, sintonitza cada dimecres a 6:45 de la tarda al 96.3 de la FM, Ràdio Mollet. Remissió els diumenges a 11:15 del matí. També trobaràs el podcast del programa al web radiomollet.com.
1: Parlem de cuina.
2: Programa de cuina participat per Marina Dunyac, Àngels Fries i Laia Oller.
1: Cada setmana ens aprovaran propostes, receptes, consells sobre el món de la cuina i l'alimentació. Parlem de cuina.
2: Dilluns a 12:45 del migdia i redifusió dissabte a 10:15 del matí.
1: Parlem de cuina. Tot el que has de conèixer sobre l'alimentació i la cuina a la sintonia de Ràdio Mollet.

Sou al 96.3 de la FM. Esteu escoltant Ràdio Mollet. Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa.

Després de la pausa continuem amb la música al 96.3 de la FM, el programa Aquell Any. Rep una salutació de qui t'està acompanyant, en Josep Casasnovas. Enrique és l'àlbum debut en anglès del cantant espanyol de pop llatí Enrique Iglesias. L'àlbum va debutar al número 10 del Billboard 200 i passaria a ser certificat disc de platí als Estats Units. L'àlbum va ser un èxit a Canadà també, on es va convertir en 8 discos de platí i a Espanya 10 discos de platí. Va aconseguir la categoria de platí a Alemanya, Itàlia, Noruega i Polònia, i or a Dinamarca, Suïssa i 30 països més. Escoltem d'aquest àlbum a Enrique Iglesias, Rhyme Divine.

0: Baila Morena és una cançó gravada el 2001 pel cantant italià Suchero. La cançó va ser llançada com a senzill dues vegades. La primera, el 2001, aconseguint el número 1 a Itàlia i a Espanya, però obtenint un èxit moderat a altres països. La segona vegada va ser el 2006, com a duet amb la banda Manà, convertint-se en aquell moment en un gran èxit a França i Bèlgica. Escoltem Suchero, Baila Sexy Thing.
1: Baila. Let me see you dance, baby.

Aquell any, el programa que t'acompanya setmanalment al 96.3 de la FM Ràdio Mollet. I recordar-te, tens una pàgina web, radiomollet.com. Allà a l'apartat de programes pots recuperar i escoltar sempre que vulguis el podcast d'aquell any. The Time, Dirty Beat, és una cançó del grup musical nord-americà Black Eyed Peas, del seu sisè àlbum d'estudi, The Bearing. La cançó va rebre crítiques generalment mixtes, que van elogiar la seva melodia enganxosa, però van criticar l'ús de la mostra, de l'autotune i la lletra. Va assolir el número 4 al Billboard Hot 100 als Estats Units. Escoltem The Time, Dirty Beat, de Black Eyed Peas.

0: Experiment.
1: Teràpia de Xoc és un grup de pop-rock català creat el 2006 per uns joves de Les Preses, La Garrotxa. El grup va agafar un especial renom després de ser la banda sonora de la sèrie de TV3 Polseres Vermelles i es va dissoldre el 2016 després d'editar 5 discos. El 15 d'agost de 2008, Teràpia de Xoc va presentar la cançó Sense tu al concurs de cançó de Salitja, on van ser el grup més votat pel públic assistent que els va otorgar el Premi Popular. Escoltem a Teràpia de Xoc Sense tu.

per avui marxem. Rebeu una salutació de qui us està acompanyant, en Josep Casasnovas, aquí a Ràdio Mollet, al 96.3 de la FM, el programa Aquell Any, fent un repàs a números 1 i èxits dels últims 40 anys. Marxem amb The Gift. És el 36è disc senzill del grup australià de rock In Excess, el primer després del seu novè àlbum d'estudi Full Moon Dirty Hearts, i va ser publicat el 1993. El vídeo va ser prohibit per la MTV a causa del seu ús d'imatges de l'Holocaust i la Guerra del Golf. Escoltem a In Excess, The Gift. Que tingueu molt bona setmana.

0: Comencem una nova entrega de l'Això Abans Sèrio, espai de sèries d'OU Lleida Ràdio. Ivan, us són molt bones.
1: Molt bones.
0: Toca repassar segona quinzena de maig i, com sempre diu la Judit, abans, actualitat.
1: Doncs res, tu tens actualitat?
0: No, jo no en tinc.
1: Jo en tinc una miqueta d'actualitat perquè ja s'ha anunciat l'estiu d'animació de Hulu. De manera que tindrem el retorn de King of the Hill amb aquesta segona temporada després de la seva temporada de revival l'any passat, el 20 de juliol. I, un momentet, que estic buscant més dates.
0: Molt bé.
1: I també tenim Futurama.
0: Però això què és?
1: King of the Hill.
0: Però estiu de Hulu, què vol dir estiu de Hulu?
1: Bueno, normalment Hulu...
0: fa com programació...
1: Correcte, té una certa programació des de fa uns anys ja animada per l'estiu. I també tenim, exacte, King of the Hill el 20 de juliol i Futurama el 3 d'agost. King of the Hill s'estrenarà tota de cop, els 10 episodis de cop, i Futurama, una a la setmana, seran 10 episodis, és a dir, 2 mesos i mig.
0: Molt bé.
1: Es preveu... Bueno, es preveu. S'intueix que aquesta serà l'última temporada de Futurama, perquè tant els productors com els actors de veu han dit que no se'ls han ordenat una altra temporada. El final de temporada ja el van escriure com a final de sèrie, per si de cas. No se sap el que passarà. Hulu ens va prometre... Bueno, ens va prometre. Durant el primer capítol es va intuir que podríem fer 40 capítols i una peli. Uh-huh. Ens falta aquesta peli, a veure si diuen alguna cosa, si la fan o no la fan, marca el final de la sèrie o renovem.
0: Jo ara estava pensant que l'últim capítol que s'ha emès de Outlander ara fa res... El desè de la 8a temporada ja és l'últim. Ja està, s'ha acabat Outlander. Ara m'ha vingut al cap, em falta veure el 9 i el 10, però Outlander, que ha estat 12 o 13 anys en emissió, doncs ha posat el punt final, probablement una de les històries d'amor més importants de l'audiovisual dels últims anys.
1: Déu-n'hi-do, quants anys has dit?
0: 12 o 13, jo crec que la primera deu ser del
1: 2014.
0: 12. Per tant, 12 anys, 12
1: 8
0: anys,
1: temporades, 8 temporades, 101 capítols.
0: Aquesta jo crec que ha sigut de les més curtes, amb 10 capítols. Normalment han fet allò que fan de 8, més o menys, no a totes, però 8 i paro un parell o 3 de mesos i emeto després els altres 8.
1: Aquesta fan allò de les temporades partides,
0: Han fet els 10 seguits des que van emetre la 8a temporada. A Movistar Plus a nivell Espanya és on la poden veure. Estrena segona quinzena de maig. Comencem per Prime Video, per una sèrie que s'estrena i que es diu No és així. You don't need to walk us in. Mom never did. We'll be dead. Okay. All right, well, you guys have a great day, okay? Be safe. Okay. I will fight. I will fight for you. It's been almost a year. I think it's time. Everyone has really missed you. Your sermons. Your voice. I lost my wife and now I'm overloaded on widower sympathy. I get it. The moms fa tota la pinta de ser sèrie dramàtica.
1: Una comèdia romàntica fantàstica.
0: Sí, fa tota la pinta. Malcolm, interpretat per Scott Foley, és un pastor vidu amb 3 fills. Lori també està recent divorciada i té 2 adolescents. Les seves famílies solien compartir-ho tot, però ara Malcolm i Lori s'han d'adaptar a la nova solteria i a la paternitat. Aquest serà el començament d'una història d'amor. Pregunte, no és així o sí? No sé.
1: Bueno, a veure, tenint en compte que aquesta sèrie hauria de tenir alguna mena d'argument, jo crec que sí.
0: Sí, fa tota la pinta, perquè si no, amb un capítol ho haurem enllestit. Estrena Prime Video i estrena a Netflix, que ja diem que ho resumeixen com una absurda comèdia d'acció. Los Superfriquis. 언제 멈춰도 이상할 게 없는 심장. 그럼 나 진짜로 죽어요? 구원 받으세요. 1999년 12월 31일 종말이 찾아옵니다. 보고 싶다고 지금!

0: 쪽박 여기저기 이동해버린다니까.
1: 일태를 네가 알렸다. 저놈이 이실직고할 때.
2: Com dèiem, resumeix com una absurda comèdia d'acció. Un grup de veïns molt pintorescos adquireixen superpoders per accident i lluiten contra el mal en plena histèria apocalíptica.
3: Sèrie coreana, que a mi em fa bona pinta, ojo lo que te dic, eh?
2: No és d'animació, eh, que no?
3: No, és no, no, és acció real, és acció real, correcte. Ja t'he dit, a mi em fa molt bona pinta. Trobo que és com aquesta mena de comèdia absurda d'acció amb superherois, és una cosa com una mica, pot ser un gènere estrany, no?, per una sèrie coreana, com a mínim no, no, les havia vist així.
2: Sí, fan servir molt el... No, no és coreà, però tot l'univers anime, manga i tal, potser sí que és més de... tirar d'aquesta fantasia. Està veient superfriquis, en principi bastant joves, eh? Els quatre.
3: Sí. A més, m'agrada molt més el títol en versió original, que és Wonderfuls.
2: Wonderfuls.
3: Correcte, que fools, com diguéssim, escrit com a rucs, com a tonto.
2: I en castellà, super, amb majúscules. És los,
3: super,
2: super, amb majúscules, friquis, amb minúscules. No sé si l'esperava molta o poca gent.
3: Jo crec que no molta.
2: Però la segona temporada de Berlín arriba a Netflix, en aquest cas, sota el títol Berlín i la dama del Armiño.
4: Seguro que os estáis preguntando qué hacemos en Sevilla.
5: Nos han encargado

0: Ese Duque es un criminal.
1: De verdad, cree que podré...
2: A la segona temporada de la sèrie que segueix les aventures del personatge nascut a la Casa de Papel, interpretat per Pedro Alonso, Berlín i Damián reuneixen la seva banda, aquesta vegada a Sevilla, per executar un nou cop mestre, fingir que robaran la dama de l'Armiño. Per què fingir? Perquè en realitat els seus veritables objectius són el duc de Màlaga i la seva dona, un matrimoni que creu poder fer xantatge a Berlín. El que ells no imaginen és que aquest desafiament despertarà el costat més fosc i rencorós de Berlín, així com la seva fam de venjança.
3: Sembla que aquesta part ja l'hem vist a la Casa de Papel, eh? Però bueno.
2: Novetats de repartiment. Imma Cuesta, en aquest cas, nova integrant de la banda i vincle, diu així, especial amb Berlín. Tristan Ulloa segueix sent Damián, que és la mà dreta de Berlín i el cervell d'aquesta operació. Evidentment, Pedro Alonso com a Berlín, Michel Jenner com a Keila, experta en tecnologia, clau perquè el plan funcioni. I en aquest cas, el duque de Màlaga està interpretat, no li fico cara, per José Luis García Pérez, interpretant a un aristòcrata que intenta chantajear a Berlín, ho diem en castellà, i és el gran antagonista. I en aquest cas, si no em falla la vista, sí? Marta Nieto és Genoveva Dante, figura enigmàtica con connexió al conflicte central. Després hi ha, entre cometes, els secundaris. Roy, Bruce, Andrés i Nayara, Julio Peña Fernández, Joel Sánchez, Raúl Prieto i Lucía Fernández són els secundaris.
4: Dir que és la última temporada d'aquest spin-off prequela. Es veu que, bueno, que Pedro Alonso ha dit que ja està,
2: que ja n'hi ha prou,
4: ja n'hi ha prou
2: de fer-lo servir.
4: Correcte. I també sabem, perquè ho vam dir fa unes setmanes, però ho torno a comentar per si de cas hi ha algun despistat, l'univers de la Casa de Papel continua. Està treballant, Netflix està treballant amb una nova sèrie.
2: Inspector, no?
4: Correcte, que se suposa que seguirà l'inspector Tamayo en la búsqueda de l'oro, que és l'últim atracament que van fer aquesta banda criminal i bueno, que es van quedar a la meitat pel camí, clar. Dit això també, una altra cosa que se sap és que Álvaro Morte hi sortirà a la sèrie, bàsicament, perquè...
2: Álvaro Morte, el professor.
4: Correcte, ja he vist un tràiler amb Álvaro Morte, diguéssim, seguit per un sèquit de penya amb la careta de Dalí.
2: De fet, crec que en aquesta segona temporada de Berlín també apareix en algun moment, perquè he vist algun clip de tant un com l'altre cantant els dos, són germans, si no em
4: correcte,
2: la
4: sèrie
2: la memòria,
4: són germans, sí, sí.
2: Doncs deu fer algun cameo, com es diu en castellà, també, en aquesta segona temporada de Berlín, que ja la podem veurem a Netflix i a Disney Plus, també segona temporada, en aquest cas, de la sèrie Rivales.
5: People say that life isn't a fairy tale, that happy ever after doesn't exist. But what if you just haven't found the person who will give you your happy ending?
6: The A-Team. Back together again.
7: Sorry I'm late, darling. I've had a terrible headache.
8: Rupert Campbell Black and Declan O'Hara. We aren't ready to...
2: La batalla per la franquícia televisiva de Central Southwest arriba al seu punt àlgid quan la guerra entre Corinium i Venturer entra en una fase nova i perillosa. Tenen noms de Pokémon. Més despietat que mai, Tony Buddingham està decidit a desmantellar els seus rivals peça per peça, aprofitant els escàndols i manipulant els que l'envolten per mantenir el control del poder. Doncs no pinte malament. Mentre parles, miro actors i actrius.
4: Mm-hmm. Doncs jo dic que m'he fixat en el modus operandi de Hulu a l'hora d'estrenar tràilers de les seves sèries, i si et fixes ja no et podràs deixar de fixar. Sempre fan servir una versió èpica d'una cançó de la pròpia sintonia cantant de la sèrie per fer el tràiler. I és una cosa que s'està començant a quedar vella, perquè és un modus operandi que ja detecto pràcticament cada tràiler que miro d'aquesta penya.
2: No sé el grau de protagonisme, però entre altres David Tennant, que aquí més o menys han dit que ens agrada,
4: sí.
2: I no tinc ubicats a Alex Hassel, Bella McLean, Aidan Turner, Emily Attack o Catherine Parkinson, entre d'altres. El cap de cartell sí que dona la sensació que és David Tennant. Rivales, temporada 2 a Disney Plus. I a Filmin s'estrena El caso de Laura Stern.
9: ¿Por qué, señora Stern? ¿Por qué mató a esos hombres?
10: Me han hablado de una asociación.
11: Sí, es aquí.
12: Yo soy Laura. Es magnífico lo que hace la asociación. ¿Por qué la creo?

0: violan. Les maltratan.
1: Yo no te quiero. No te quiero. ¿Me oyes?
0: No tienen ningún derecho. Cada día muere una mujer a manos de un hombre.
2: Le he hecho creer que puede ser libre y eso la ha destruido aún más.
3: Aquesta pinta molt bé. 4 episodis protagonitzada per Valerie Bonneton de Little White Lies, per exemple. El paper de Laura, una farmacèutica d'un petit poble que dirigeix un grup de suport per a víctimes de violència domèstica. Quan una de les integrants del grup és assassinada davant dels seus ulls i la petició d'ajuda d'una altra queda sense resposta, la Laura es veu impulsada a actuar.
4: Bueno,
3: pot estar bé.
4: Sí, pot estar bé.
3: Com
4: més,
3: sempre, llàstima que és Filmin, ostres.
4: Bueno, perquè no tens la plataforma, no. No? Però en si Filmin és també com una mica d'un estàndard, no? De qualitat o...
3: Sí, també una mica un punt indie, també, aquest...
4: Correcte. Més alternatiu,
3: tarana.
4: Així és.
3: No és més alternatiu Netflix.
4: Bueno,
3: que...
4: amb aquesta, cuidao, eh?
3: Ah, sí? Veurem sí. De què va... Ah, sí, és veritat. Ara me'n recordo de quan ho preparava. Estrena de Caríssima.
5: Ah, tomando mate. Ah,
6: Sí, veo. Tomás mate.
5: Sí, porque es made in Arg. O sea, hecho en Arg.
6: Hecho en Arg.
5: Sí, el país. Arg. Está hecho en Arg.
6: Te da orgullo lo que está hecho en Argentina.
5: Sí, me súper enorgullece. Ya sea tipo la 9 de julio, Moria Casanova, no sé. El mate, los psicólogos. Ah.
6: Te enorgullece Moria Casanova, los psicoanalistas, bueno, psicólogos, como decís vos. ¿Esto es algo nuevo para vos?
5: Puede ser, como que siento que... ¿Viste que hay una cuenta matemática que si sumas a todos los argentinos y todos los psicólogos como que dan un número re alto en el ranking?
6: ¿Qué tendría que ver algo de esto que planteás con lo que te preocupa en relación a Netflix que trajiste acá o que querés traer acá?
5: El asado también me reenorgullece. ¿De qué hablamos?
3: Doncs aquesta és la sèrie de Netflix. I home, sí, ja ho tenim. Caro Pardiaco, influencer plena d'energia i diva a temps complet, ho té tot, fins que s'acosta al seu 30è aniversari i un assetjador intenta arruïnar-li la festa. És la història de l'univers d'aquesta icona post-pop, empresària de la nit i reina de l'stream, que pateix una crisi existencial pocs dies després de fer 30 i haver d'organitzar la festa més salpada de la seva història. L'aparició sobtada de Leo, un psicòpata amb múltiples personalitats que l'enamorarà, posarà en risc absolutament tot. Caro haurà de salvar la seva festa, la seva vida i la seva identitat.
4: Evidentment seria argentina, per
3: sí.
4: Si algú no ho havia detectat.
3: Sèrie argentina, estrena a Netflix. I aquesta també pinta bé, em dona la sensació, com moltes de les coses que fa Apple TV, estrena Satisfacció Garantizada.
7: ¿Puedo ser incómodamente sincera? No me veía haciendo esto. Ya debería tener la vida resuelta.
8: Eso exige compromiso.
7: Compromiso, sí.
9: Es una gran oportunidad.
7: La verdad, soy un desastre. ¿Vosotros veis porno?
8: Compromiso.
10: ¿Mamá?
8: ¿Tú crees que eres la víctima?
7: Oh, me mantengo a flote de milagro.
3: Ho expliquem. Una mare acaba de divorciar, interpretada per Tatiana Maslan, que, entre d'altres, si no recordo malament, ha fet una de les sèries que a mi m'agrada més, que és Orphan Black, que és un tros de sèrie de ja fa uns quants anys. Cau en una perillosa espiral de xantatge, assassins i futbol juvenil. Convençuda que ha estat testimoni d'un crim, mentre lluita amb una batalla per la custòdia i una crisi d'identitat, la Paula comença una investigació que acaba deparant en una conspiració molt més gran i que té la clau per reconstruir la família. A l'elenc d'aquesta sèrie apareixen també Jake Johnson, Murray Bartlett, Jesse Hodge i John Michael Hill. Aquest últim sí que em sona i li poso cara. Estrena a Apple TV. I em deies de la següent, doncs et diré...
4: Jo no tinc ganes.
3: Que aquesta és la propera que mirarem perquè sé que s'ha llegit el llibre. Movistar Plus estrena Se tiene que morir mucha gente.
11: Mañana sales de cuentas, así que ya te puedes poner de parto en cualquier momento. ¿Y Javier tenía lío?
12: Se ha muerto.
11: Elena.
12: Sí, cuéntalo.
11: Dios mío, lo siento muchísimo.
12: Muchas gracias, Marina.
11: ¿Pero cuándo ha sido?
12: ¿Cuándo? El martes por la tarde fue. En fin, horroroso, de verdad.
10: Entré en casa y me lo encontré en el sofá, con los pantalones bajados por las rodillas y la boca abierta. O sea, parecía un castor directamente. ¿Verdad? Sí, es que fue tremendo, la verdad.
3: Yo només espero que no sigui excessivament absurda, la sèrie. Jo no sé com és el llibre de Victoria Martín, però veurem què és el que passa. Bàrbara, Maca i Elena van anar juntes a l'escola i 20 anys després continuen sent amigues, més o menys. La Bàrbara és una bomba de rellotgeria, viu frustrada per la seva feina i està enganxada a les benzodiazepines. Maca, amb qui comparteix pis, intenta tirar endavant com a actriu, encara que és cambrera, i l'Elena està embarassada després de casar-se amb un senyor de 60 anys que dirigeix hotels. La crisi personal de Bàrbara farà que tot exploti, com dèiem, basada en un llibre de Victoria Martín.
4: Pues molt bé, m'agrada molt Victoria Martín i tinc moltes ganes de mirar aquesta sèrie. Jo la veritat és que sí que espero que tingui un punt absurd i incòmode.
3: Doncs veurem què és el que passa. I nova proposta dels germans Duffer, de Stranger Things, canvi de paradigma, de nens a jubilats, de Burrows, jubilación rebelde.
13: Welcome to the Burrows, where you'll have the time of your life.
14: Hippie.
15: Why is everyone so old?
16: Because, honey, this is a special town just for grown-ups.
17: Mr. Cooper, you'll find the Burrows is not a last chapter. It's a new beginning.
18: Wait! Mr. Cooper!
19: The Burrows is a good place. We take care of each other like a family.
20: Attaboy, Sam.
19: Who are these people?
3: El gust musical, de moment,
4: molt bé.
3: Està prou encertat. Després d'acabar amb Stranger Things, els germans Duffer produeixen aquesta sèrie de ciència-ficció, per no sobresortir del que els hi funciona, sobre una comunitat per a jubilats on un estrany pretén desentranyar un misteriós secret sota l'existència en calma.
4: M'agrada la proposta, me sembla interessant.
3: Veurem què és el que passa. Xerra en 10 segons que et busco si hi ha algun actor o actriu important.
4: Doncs res, no sé què vols que et pugui dir de Burrows, jubilación rebelde. Home, sí que és veritat que feia aquest, lo que tu deies, no? Hem passat els adolescents als jubilats.
3: Sí, absolutament, de punta a punta. No els hi puc ficar, o sigui, els hi fico cara, Bill Pullman, sí que em sona, entre altres que va ser protagonista de The Sinner, em sembla que es deia de Netflix, Jenna Davis, Alfred Molina, Alfred Woodard, Alice Kremlin, Seth Numbridge. Per noms i cares jo no els tinc gaire ubicats en aquests actors i actrius. Molt bona, no sabia que es faria segona temporada i em posa content. No cal ser amant del futbol per veure Barra Brava, que torna a Prime Video amb la segona temporada.
21: A què se dedica?

0: Ximena.
1: Hola.
0: Él es Adrián, tu papá.
1: Polaco. Me dicen Polaco.
2: Ser va a formar parte de algo.
3: Després d'una ferotge lluita interna, dos germans, Gaston i Matías, perdó, interpretats per Gaston Pauls i Matías Mai, són expulsats de la barra del seu estimat equip, el Club Atlètic Llibertat del Port. Només, sense diners ni protecció política, iniciant una guerra que posarà a prova la seva relació de germans. Jesús Braceras és el creador d'aquest drama argentí, que bàsicament a la primera temporada el que explica són aquests barra braves, que perquè ens entenguem, aquí a Catalunya no sé si sí que està una miqueta aquesta cultura, però és com aquests aficionats extremistes, i que Argentina, a més, i s'explica la primera temporada, hi ha vegades que tenen control a l'hora de prendre decisions als clubs en qüestió. És un entorn hostil, violent, de drogues, de xantatge.
4: Per fer paral·lelisme, podria ser similar als Bojos Nois?
3: Bueno, no ho sé, no, ja no m'hi fico si es pot fer el paral·lelisme o no.
4: Ja no el volia fer amb Lleida perquè dic que encara buscaré un problema.
3: Insisteixo que no cal que t'agradi el futbol, crec que es coneix un univers bastant curiós. Com, jo crec que el paral·lelisme és aquesta, per exemple, la pel·lícula de Hooligans o així, que són molt bones, doncs aquesta sèrie de Prime Video va de l'estil. Deies de la sèrie basada en el llibre de Victoria Martín, jo tinc moltes ganes de veure aquesta. Rabalear, HBO Max, s'estrena aquesta segona 15 de maig.
5: Cap mosques, perquè ni les bombes han pogut amb nosaltres.
6: Aquest és el nou pla de reurbanització del Raval.
7: Amb això queda formalitzada la compra-venda i la transmissió de la finca.
8: Has parlat amb els del port, perquè si voldries fer 8 hores setmanals d'aquí?
9: Sí, sí, jo tinc una feina.
10: Ja ho sé, però hem de mirar lleugerir una miqueta la feina al papa.
11: Que aquests fills de puta es queden al restaurant, ens repugen a llum.
3: Deixant de banda que és en català a HBO Max, cosa que ja està molt bé d'inici.
4: És full català o barreja una mica
3: no
4: com...
3: No sé com ho gestionarà. Gran part dels actors i actrius són catalanoparlants. Sí, miniserie, 6 episodis, que s'estrenaran setmanalment. El creador és Pol Rodríguez i construeix un relat inspirat en la seva pròpia història familiar. Can Mosques, el centenari restaurant del Raval de Barcelona, estimat i respectat per tot el món, s'enfronta al desnonament després de caure en mans d'un fons d'inversió. L'objectiu és buidar l'edifici i accelerar la transformació del barri. La notícia suma la família en la desesperació, convençuda que la derrota és inevitable, però quan decideixen plantar cara amb l'ajuda del barri, la lluita es converteix en una espiral cada vegada més perillosa. Per salvar Can Mosques, hauran de creuar límits que no van creure mai possibles i descobrir fins on estan disposats a arribar per no desaparèixer. El repartiment és interessant, començant pel propi Enric Auqué com a protagonista.
4: Que està tot arreu, aquest també.
3: Absolutament, perquè crec que és un dels actors catalans de parla catalana-castellana de moda. Sergi López, Maria Rodríguez, Francesc Orella, Lluïsa Castell, Alba Aguilera. Per tant, el repartiment és dels importants en aquesta sèrie, que s'estrena al llarg d'aquesta segona quinzena de maig.
4: Molt interessant també apropar la situació, com a mínim portar la situació, no sé si aquesta sèrie s'estrena internacionalment, però bueno, en HBO imagino que sí. Apropar la situació de la vivenda, doncs sí, i de totes aquestes coses que estan fent els fons d'inversió a la capital catalana.
3: I com dèiem, inspirada en una història pròpia, familiar del creador de Rabalear, Pol Rodríguez. Anem per feina, temporada 9, també a HBO Max, de Rick i Morty.
12: Jerry, call for you.
13: Hello?
3: Anem ràpid perquè ens queden 5 minutets. La novena temporada de la sèrie d'animació segueix com és habitual les aventures intergalàctiques de Ned i Abby, humor àcid, elements de ciència-ficció. S'uneixen a les aventures d'un científic sociòpata i groller i el seu net Morty, que segueix de prop les aventures del seu avi, la resta de la família, diguem.
4: Crec que ja no m'interessa en absolut aquesta sèrie.
3: Doncs estem parlant de que la resta de la família ve Jerry Summers, també es veuen arrossegats, de vegades a les seves boges aventures. A la novena temporada els protagonistes patiran les conseqüències de les aventures que van viure en els capítols anteriors.
4: Elements serialitzats, això està bé.
3: Temporada 9. HBO Max, Rick i Morty, també en aquest cas a Filmin s'estrena Leonard i Hungry Paul, l'adaptació de la novel·la homònima de Ronan Hessian, una bonica i tendra o de la vida quotidiana que ha estat un gran èxit a la BBC. Temporada 2 a Netflix d'Assassinato para principiantes, reprendrà la història després de l'explosiu del desenllaç del cas d'Andy Bell. Pip intenta mantenir-se al marge de noves investigacions i recompondre els danys col·laterals del passat. Tot i això, quan Jamie, germà de Connor, desapareix en vigílies del judici contra Max Hastings, la protagonista es tornarà a arrossegar a una carrera contra el rellotge. I ens quedem a Prime Video, s'estrena Spite Noir.
0: A polaroid strand. And it's a straight line to the answer.
9: Oh my God, is he dead? I'm glowing bright, obsidian. The universe trends to disorder.

0: can do is fight to keep the chaos from your door.
1: I came here to offer you a job. My friend disappeared.
2: Spider-Noir és una sèrie d'acció real basada en el còmic de Marvel Spider-Man Noir i un personatge que ja va aparèixer a Spider-Man, un nou univers. La història segueix Ben Reilly, interpretat per Nicolas Cage, un experimentat investigador privat en mala ratxa al Nova York dels anys 30 que es veu obligat a enfrontar-se al seu passat després d'una tragèdia profundament personal mentre que la ciutat compta amb un únic superheroi. Pot estar bé. La sèrie no sé com combinaran, si és absolutament animació, si és animació i realitat, no sé com s'ho gestionaran per en vídeo per aquesta estrena de Spider-Man.
3: És acció real, eh?
2: Sí, fa tota la pinta. I aquests dos minuts que ens queden, repassem les que encara tenim al guió. Temporada 5, segona part. A Disney Plus, de Colegio Abbott,
3: gran
2: ja comèdia
3: de situació.
2: Comèdia que segueix un grup de professors plens de vocació al seu dia a dia mentre intenten apanyar-se-les amb el sistema d'educació pública de Filadèlfia, seguint una miqueta aquest discurs de documental com The Office. Doncs també parlen amb la càmera, fan aquestes mirades, tot dins de l'escola.
3: Una de les poques sèries que encara a dia d'avui fa temporades llargues.
2: Ah, sí, 18, de les 19, de 18, 19, 20 capítols. Movistar Plus estrena Secret Service. Kate Henderson ho té tot, una vida familiar però estable, un matrimoni sòlid i una carrera aparentment discreta com funciona, però aquesta és només la superfície, en realitat és una de les agents més importants del meu sis, responsable de l'oficina de Rússia. A Netflix, temporada 2 de Mindfulness para Asesinos, també temporada 2 de Las Cuatro Estaciones a Netflix. A Disney, The Boys, temporada 2, dos germans pakistanesos nord-americans ho perden tot quan el seu pare, un magnat de les botigues d'ultramarins, mor sobtadament. Aleshores es veuen obligats a enfrontar-se a la vida criminal secreta del seu pare. I acabo dient que Netflix estrena Brasil 1970, The Third Star, parla una miqueta del Mundial del 1970 amb figures com Pelé de protagonistes.
3: Aquesta és per tu, eh?
2: Aquesta la tinc ja marcada, de fet ja he parlat amb Eduard Piera per qüestions de programa. Ivan, gràcies, ho deixem aquí. Fins la propera.
3: Que vagi bé, fins la setmana vinent.

0: Salutacions dels serveis informatius i tècnics de Ràdio Mollet. L'Ajuntament ha aprovat per unanimitat el Pla Estratègic Municipal d'Infraestructura Verda i Biodiversitat en la seva fase 1. Des del consistori s'ha posat el focus en la importància del medi ambient en l'actualitat i tots els beneficis que aquest té per la salut mental. En aquest sentit, Ferran Segarra, regidor de Justícia Ambiental i Ecologisme, ha afirmat que cal apostar per les polítiques verdes i el medi ambient.
1: No ens podem conformar, sinó que ens toca afrontar el nou context, o potser no tan nou ja, que tenim, no? I continuar apostant per polítiques verdes i pel medi ambient. Aquest pla que avui portem a aprovació ens ha de servir com a full de ruta per seguir transformant Mollet els anys vinents en un entorn més adaptat i més saludable pels nostres veïns i veïnes.
0: I parlant de salut mental, dic que Mollet del Vallès també formarà part d'una prova pilot del projecte de benestar emocional i promoció de la salut mental. Aquest projecte està impulsat per la Diputació de Barcelona, que ha escollit 11 ciutats del territori, pretén crear una xarxa local de salut mental que esdevingui un espai de trobada intramunicipal de col·laboració i treball compartit entre els diferents agents de l'administració pública local per desenvolupar tasques de prevenció, atenció i promoció de salut mental i benestar emocional. Amb l'adhesió a aquesta xarxa local, Mollet fa un pas més en polítiques de benestar emocional i reforça tota la feina que s'està duent a terme des de diverses regidories. Marina Escribano, regidora de Joventut, al consistori molletà, ha refermat aquest compromís de ciutat.
2: Hi ha feina, hi ha camí per recórrer. Penso que donar-li aquest marc, de donar-li aquesta forma i parlar d'aquesta xarxa de salut mental i benestar emocional vol dir també reforçar el compromís que tenim com a ciutat amb el benestar de les persones. Vol dir posar la banya en aquest tema que ens ocupa, que volem millorar i que tenim molt clar que no podem, doncs, mirar cap a una altra banda i que hem d'apretar amb això.
0: És a través d'aquesta prova pilot que l'Ajuntament ordenarà els projectes que ja existeixen en matèria de salut mental al consistori i els potenciarà perquè tothom en tingui accés. Ràdio Mollet, la informació local, als 2:15.

0: les portes de Troia és un espai de divulgació històrica. Els qui fan el programa el defineixen així. Ens agrada viure i explicar la història en primera persona.
1: A les portes de Troia, amb Sergio Rodríguez, Alberto Reche i Oliver Vergés.
0: El passat no és només allò que va succeir fa un temps, sinó que explica la nostra realitat quotidiana. Per això fem història i parlem de la història.
2: A les portes de Troia, dimarts a les 10 de la nit i redifusió dissabte a la mateixa hora.
3: Us convidem a fer un veure al bar Tiki de Ràdio Mollet, un espai on podeu sentir el millor rock, soul, rhythm and blues, on parlem de la música i de les històries que l'envolten. Els divendres a les 7 del vespre i els diumenges en redifusió a les 9 de la nit.

pots quedar-te allà on estàs i alhora viatjar pel món a través de les seves músiques més autèntiques. De més enllà, un programa de Jordi García. Tots els divendres de 9 a 11 de la nit i els diumenges de 10 a 12 de la nit a la sintonia de Ràdio Mollet.

0: De dilluns a divendres, entre les 9 i 2:15 del matí, posa't les piles. El magazín de Ràdio Mollet, on tu ets el protagonista.
1: L'acció formativa de mobilitat continua i té molt èxit, perquè treballa i molt bé, no?
2: Hola a tots i a totes. Nosaltres som els alumnes de tercer de l'ESO de l'Escola Sant Gervasi i estem avui aquí per explicar totes les festes que celebrem a l'escola.
3: Posa't les piles, el magazín de Ràdio Mollet.
0: Remissió de 3.

0: Sou al 96.3 de la FM. Esteu escoltant Ràdio Mollet. Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa.
1: El que es ballava al Vallès, amb Pele Bernial.
2: Molt bona hora, soc en Pele Bernial des de Ràdio Mollet amb el que es ballava al Vallès. Avui programa especial perquè un dels meus millors amics que fa 30 anys que el conec m'acompanya aquí a la ràdio el programa. Es diu Aaron. Hola, Aaron, què tal?
3: Hola, molt bon dia.
2: Com anem? T'agrada tu la música disco?
3: M'agrada la disco i m'has liat, ja ho saps. M'has liat al final. I bueno, aquí som. Aviam què és el que se cuece per aquí, per Ràdio Mollet.
2: Doncs mira, com que és un programa regulatori, anem amb una cançó dels anys 70, en aquest cas, el Blame It On The Boogie dels Jackson 5 des de l'any 1978. Plena època disco. Mola, tu, això?
3: No, i tant. Això jo ho he ballat, eh?
2: Això ho has ballat, sí, tu, eh?
3: I tant.
2: Clar que sí. Vinga, va, comencem el programa.

0: Sempre faig la mateixa broma, però la recordaves aquesta cançó? Però clar, si vols veure la Kylie Minogue en directe, vaya tela. Vinga, va, anem fins l'any 1999 amb una cançó que a mi m'encanta, de Madison Avenue. Et sona aquesta cançó, tu?
1: Temazo.
0: Un temazo, eh? Sí. Don't call me baby, Madison Avenue, des de l'any 1999. On la vas ballar, aquesta, tu, del Vallès?
1: Aquesta, a l'As de Copes, segur que l'hem ballat, però és que aquesta l'ha ballat amb molts garis.
0: A l'As de Copes...
1: Això sonava.
0: Ah, exacte, certament, a l'As de Copes. També el privat de l'Ametlla. Bueno, em sona també del privat.
1: Com a privat no vaig anar, era l'Insomnia, que jo treballava de cambrer.
0: Ah, mira, veus.
1: I també, però això es ballava molt, això és molt fresquito.
0: Molt fresquito, ben definit.
1: Sí.
0: Don't call me baby!

0: Don't Call Me Baby, que ens deien els Madison Avenue des de l'any 1999. Però ojo, perquè anem fins l'any 1997 amb un mega temazo que jo com a DJ quan apunxo la penya, pues, reacciona una miqueta. Et sona aquesta cançó, Aaron?
1: No em sona.
0: No et sona, eh?
1: No l'he sentit mai.
0: Aquests acords, no? Gala, des de l'any 1997, amb el seu Free From Desire.

0: Na-na-na-na-na. Free From Desire, la gala des de l'any 1997, directament des d'Itàlia.
1: Aquest tema és aquells que dius quan el poses que la gente se hace polvo, eh?
0: La gente se hace polvo. Jo quan la punxo els hi baixo el volum en el moment que diuen Free From Desire, la gent es torna boja.
1: Temazo, temazo.
0: Mare de temazo. Com el temazo és el que ve ara, però cuidado, que és una versió de Gecko Sound. L'original és de l'any 1989. És el Funky Col Medina. Recordes, Aaron, que aquesta cançó tenia un ball?
1: Aquesta? Com a ball, no?
0: Sí, que fèiem així, que creuàvem els braços, aixecàvem Funky Col Medina i feien així.
1: Ostres, aquesta
0: no te'n recordes? Recordo,
1: la veritat que no, eh?
0: Funky Col Medina! And I'm looking for a selection, but like Mick Jagger said, I can get no satisfaction. The girls are all around, but none of them wanna get with me. My toes are fresh and I'm looking deaf, yo, what's up with that low C? The girl is all jockeying at the other end of the bar, having green green some no main chum when they know that I'm a star. So I go up and strolled over to the other side of cantina. I asked the guy, why you so fly? He said, Funky Col Medina.

0: Medina. You know what I'm saying?
1: You know what I'm saying, Funky Cole Medina. L'Aaron em diu que aquesta cançó l'havia escoltat a l'As de Copes.
2: Però molt, ara, aquest ball que em dius, no...
1: Sí, hi havia un ball...
2: Jo la ballava al meu rotllo, eh?
1: Demano a l'audiència que ens enviïn vídeos ballant el Funky Cole Medina, perquè hi havia un ball. Aquesta, anem amb el I Got a Feeling, de l'any 2009. Aquesta cançó me'n recordo que la vaig ballar molt quan vivia a Edimburg, és l'època d'Edimburg. Tu on la vas ballar, aquesta?
2: Aquesta va sonar tot arreu, no? Va sonar tot arreu. I no sé si era la més descarregada o alguna cosa així.
1: Ah, sí?
2: Durant uns anys va ser la cançó més descarregada. No sé, hauré de mirar ara, eh? Actualitzat, perquè no sé com està el tema.
1: Ah, pues no em sonava.
2: Vamos a hacer un googleo ara.
1: Merci per la informació. I Got a Feeling.

0: I Got a Feeling, ens deien els bons del Black Eyed Peas des de l'any 2009. Ara l'Aaron em comentava quantes descàrregues en dues cançons.
1: Bueno, segons he estat aquí investigando i diuen que va superar els 5,56 milions de descàrregues legals. Llavors va ser una de les primeres cançons històricament amb més descàrregues. El 2010, per això et dic que la cosa ha pogut també variar, però va ser un èxit que va estar durant més de 14 setmanes a la cima de la llista Billboard.
0: Mare meva, no sé quant milions de descàrregues. Vinga, va, anem a Spanic, el seu sister Golden Hair. Et sona aquesta?
1: Home, com no.

0: Salutacions dels serveis informatius i tècnics de Ràdio Mollet. La Generalitat de Catalunya ha aprovat la segona convocatòria del Pla de Barris amb un pressupost de 200 milions d'euros per a la rehabilitació de barris de 20 municipis de Catalunya. Davant d'aquesta convocatòria, l'Ajuntament de Mollet ha apostat per tornar a presentar-se amb els projectes de transformació dels barris de col·legis nous i l'estació del Nord. Mireia Dionisio, alcaldessa de Mollet, ha comentat que en aquesta segona convocatòria poden llimar i redactar de manera més adequada el pla perquè s'ajusti als criteris establerts i tenir-ne més possibilitats d'optar als ajuts.
1: Sabem ara en què podem millorar, perquè la Generalitat de Catalunya ja ens va informar de quina puntuació havíem tingut en cadascun dels ítems que els calculàvem, i jo crec que ara anirem, com vam fer la primera, però ara d'una manera més madura, aquesta segona convocatòria de la llei de barris, doncs que vàrem decidir que en aquest cas fóssim pels barris de col·legis nous i de l'estació del Nord.
0: I canviant de qüestió, l'escola de dansa SQS Team ha obert una campanya de crowdfunding per recaptar diners pel Campionat Mundial de Hip-Hop que se celebrarà el pròxim mes de juliol a Arizona, als Estats Units. Més enllà de la campanya, tenen obertes diverses accions per aconseguir diners. Verónica Gil, membre de l'staff de l'escola, i la Evelyn Díaz han explicat que venen bosses de llaminadures i tenen obert un sorteig de diverses maneres.
2: Tenim moltes minicampanyes obertes, estem fent moltes accions, sí. Des de fer bossetes de xutxes, i ara que aquí a Mollet hem tingut la Fira de l'Esport, la Fira del Comerç, hem estat venent, a l'escola també es poden comprar. També tenim, el dia 20 de juny fem un sorteig d'unes paneres i estem venent el que són les papaletes. Sí, que qualsevol que vulgui comprar pot passar per l'escola, encara n'hi ha, estan disponibles.
0: Dic que des de SQS repeteixen per segona vegada en el Campionat Mundial de Hip-Hop d'Arizona, una fita que ha estat possible amb 2 anys de treball, creativitat i passió. Ràdio Mollet, la informació local, als 2:15.

0: Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa.
1: El que es ballava al Vallès, amb Pele Bernial.
2: Doncs sí, senyor, sóc en Pele Bernial des de Ràdio Mollet amb el que es ballava al Vallès, però avui amb un convidat, el meu amic Aaron. Com t'ho estàs passant, Aaron?
3: Bueno, la veritat és que tenia raó, s'havia de venir.
2: S'havia de venir, eh?
3: Sí.
2: Mola això de la ràdio.
3: Passant una bona estoneta.
2: Música Remember. I tant Remember com mira que sonarà ara mateix, tio, des de l'any 1993.
4: Quac, quac, quac, quac, quac.
3: Digui que era
2: anda, que no l'havien ballat. Jo la recordo a vuitè. I tu?
3: Mira, jo me'n recordo de ser molt petitó a una discoteca d'aquestes amb els pares, amb el meu San Francisco de suquets i fent el ball. D'aquest ball sí que me'n recordo.
2: Sí, eh? Vaja,
3: home,

0: Saturday Night, ens deia la bona de la Wickfield, des de l'any 1993. Mare meva. Aquesta cançó és per fer una classe de fitness.
1: Sí, sí, podia fer una de zumba tranquil·lament, eh?
0: Jo quan la punxo por ahí, la gent la balla, però al final acaben rebentats. Dius, mare meva, els he fotut aquí com si estiguessin al gimnàs. Però ja va bé, cremar una miqueta.
1: Sí, sí, sí, no es fa menys.
0: Ojo amb el que ve ara, que crec que tu l'has vist en directe, aquest personatge.
1: Sí,
0: Mr. bueno, sí. Mr. Bob Sinclair.
1: Sí, unes quantes vegades.
0: Mr. Bob Sinclair, des de l'any 2009, ens va fer aquest temazo amb la Swell Hit Bang. És la Last Song. On l'has ballat, aquesta, tu? Toma, ja.
1: Bàsicament, aquest home ha estat punxant molts anys a Patxà Eivissa, i si l'havies de veure, havies d'anar allà.
0: Sí, eh?
1: Sí, s'ha ballat allà.
0: A més, un DJ que m'agradaria molt veure-ho. La Last Song, de Bob Sinclair. Vinga, va, som-hi!

0: Ens deia Bob Sinclair a la Masuga, el Hill Gang, des de l'any 2009. Em pensava que era més antiga aquesta cançó.
1: No sé per què. No tenia cap referència, però el que estic veient és la que toca ara, i aquesta m'agrada molt.
0: Sí, eh? Sí, t'agrada, eh?
1: Tinc molt bon record d'aquesta cançó.
0: Ah, sí?
1: Sí.
0: Pues mira, va, és de John Paul Young, des de l'any 1977. Sembla que sigui Vacaciones en el Mar.
1: Aquesta, bueno, si algú va tenir la sort d'estar a l'última festa de l'Space d'Eivissa, va ser un highlight com una catedral.
0: Ah, sí, eh?
1: Sí, a les 10 del matí i se vino abajo l'escenari i va haver-hi només que amor i de tot, i alegria per tothom.
0: Mare meva.
1: Va ser un...

0: Love is in the air, Aaron, viva l'amor.
1: Gallina de piel, gallina de piel.
0: Gallina de piel, clar que sí. Love is in the air, John Paul Jones, des de l'any 1977. Ara baixem una miqueta a les revolucions i anem amb una cançó que a mi m'encanta, que és de la Toni Braxton. Et sona aquesta cançó?
1: I tant.
0: Amb Break My Heart, des de l'any 1996.

0: En Break My Heart ens deia la bona de la Toni Braxton des de l'any 1996. Quina cançó més maca, no, Aaron?
1: M'he posat sentimental.
0: Oh, fèiem uns coretes, aquí cantant-la. Vinga, va, ara que havíem baixat una miqueta les revolucions, tornem a pujar-les. Anem amb el senyor David Guetta, directament des de França, amb el seu When Love Takes Over. Un temazo, això, també, la cantant, déu-n'hi-do, eh?
2: Esto sonó que no veas. Sonó y sonó y sonó.

0: When Love Takes Over, el bo del David Guetta, des de l'any 2009, dit? No em crec recordar, no me'n recordo, però és igual. Però bueno, a mi és una cançó que m'agrada molt, de David Guetta, tu, que bo, que et digui. I suposo que tu també, Aaron, i a l'audiència també els agradarà. Vinga, va, anem amb els Tu i Ibiza. Et sona aquesta?
1: Em sembla que l'he sentit algun cop fa una mica de temps, sí.
0: Sí,
1: me sona vagament.
0: És per un tema, no?
1: Sí.
0: Tu i Ibiza amb el...

0: La, ens deien els bons dels Tu i Ibiza. Bueno, les dues noies dels Tu i Ibiza. Aquesta on l'havies escoltat, tu, Aaron?
1: Jo aquesta no et sé dir on l'he escoltat, però et dic que feia molt de temps i sí que l'estribillo te'n recordes molt, però no me recordava aquesta base que té, que està molt, molt guapa.
0: Està guapa, eh? Ves que això passa amb aquest programa, que molta gent em diu ai, doncs mira, vas posar una cançó que feia molts anys que no la sentia. Perquè, clar, això és el que es ballava al Vallès en passat, no? De música dels 70, 80, 90 i 2000. Com en aquest cas, marxem amb els Global DJ amb una cançó de l'any 2004. Et sona aquesta? The Sound of San Francisco.
1: A veure,
0: contundència, contundència.
1: Cuéntame más, Mike.
0: Global DJ del 2004. No et sona aquesta cançó? Epa.
1: In the street San Francisco.
0: Esa, ahí está.
1: Ai, l'he pillat, l'he pillat.

0: going to San Francisco. Doncs molt bé, nois i noies, senyores i senyors, hem arribat al final del programa. Gràcies, Aaron, per venir. Espero que t'hagis passat bé.
1: Sí, sí, la veritat que... No, no. Potser torno un dia i tot, eh?
0: Ah, mira, potser torno un dia i tot, l'Aaron, eh? Veuràs tu.
1: Ha quedat gravat.
0: Us penjarem una foto a les xarxes socials, així us podeu veure. Molt bé, marxem amb un megatemazo de l'any 1978 de la senyora Gloria Gaynor, el seu I Will Survive. Espero que tingueu molt bona setmana. Ens escoltem la setmana que ve, Aaron.
1: Fins una altra.
0: Fins la propera. Apa.

0: Salutacions dels serveis informatius i tècnics de Ràdio Mollet. L'Ajuntament ha aprovat per unanimitat el Pla Estratègic Municipal d'Infraestructura Verda i Biodiversitat en la seva fase 1. Des del consistori s'ha posat el focus en la importància del medi ambient en l'actualitat i tots els beneficis que aquest té per la salut mental. En aquest sentit, Ferran Segarra, regidor de Justícia Ambiental i Ecologisme, ha afirmat que cal apostar per les polítiques verdes i el medi ambient.
1: No ens podem conformar, sinó que ens toca afrontar el nou context, o potser no tan nou ja, que tenim, no? I continuar apostant per polítiques verdes i pel medi ambient. Aquest pla que avui portem a aprovació ens ha de servir com a full de ruta per seguir transformant Mollet els anys vinents en un entorn més adaptat i més saludable pels nostres veïns i veïnes.
0: I parlant de salut mental, dic que Mollet del Vallès també formarà part d'una prova pilot del projecte de benestar emocional i promoció de la salut mental. Aquest projecte està impulsat per la Diputació de Barcelona, que ha escollit 11 ciutats del territori i pretén crear una xarxa local de salut mental que esdevingui un espai de trobada intramunicipal de col·laboració i treball compartit entre els diferents agents de l'administració pública local per desenvolupar tasques de prevenció, atenció i promoció de salut mental i benestar emocional. Amb l'adhesió a aquesta xarxa local, Mollet fa un pas més en polítiques de benestar emocional i reforça tota la feina que s'està duent a terme des de diverses regidories. Marina Escribano, regidora de Joventut, al consistori molletà, ha refermat aquest compromís de ciutat.
2: Hi ha feina, hi ha camí per recórrer. Penso que donar-li aquest marc, de donar-li aquesta forma i parlar d'aquesta xarxa de salut mental i benestar emocional vol dir també reforçar el compromís que tenim com a ciutat amb el benestar de les persones. Vol dir posar la banya en aquest tema que ens ocupa, que volem millorar i que tenim molt clar que no podem mirar cap a una altra banda i que hem d'apretar amb això.
0: És a través d'aquesta prova pilot que l'Ajuntament ordenarà els projectes que ja existeixen en matèria de salut mental al consistori i els potenciarà perquè tothom en tingui accés. Ràdio Mollet, la informació local, als 2:15.

0: Vols escoltar un programa fet i dirigit per gent gran?
1: Sí, on el puc escoltar?
0: Es diu La Gent Gran, a Ràdio Mollet, cada dimecres a 1:15 i els dissabtes a 11:00 del matí en redifusió.
2: Trenca amb el teu dia a dia amb Calidoscòpia. Cada setmana repassem els àlbums pop més emblemàtics i t'expliquem les millors històries darrere cada cançó. Tots els dilluns a les 6 de la tarda al 96.3 de l'FM i sempre que ho vulguis al web radiomollet.com.
3: T'agraden les sardanes? Escolta el programa Espai Sardana, presentat i dirigit per Núria Figuera i Marina Saborido. Tots els divendres a les 6 de la tarda a la sintonia de Ràdio Mollet. Reemissió dissabtes a les 10 del matí. Espai Sardana, un programa de ràdio per escoltar sardanes i estar informat de ballades i audicions que es fan arreu del territori.

0: Benvingudes i benvinguts al programa Fem Salut. En el dia d'avui tenim intenció d'apropar-vos la figura de l'administratiu i l'administrativa en salut. I per parlar-ne d'aquestes figures, que millor que una persona que s'hi dedica, que és administrativa en salut, és la Patrícia Rodríguez, és del Centre d'Atenció Primària Plana Lladó de Mollet del Vallès i, per tant, una de les professionals de l'Institut Català de la Salut.
1: Esteu escoltant Fem Salut.
0: Patrícia Rodríguez, administrativa en salut, benvinguda al Fem Salut.
2: Moltes gràcies.
0: Anem a parlar precisament del teu dia a dia, de la teva feina, de donar a conèixer precisament a la ciutadania. Potser la primera porta d'entrada és precisament aquest contacte que tenim amb els administratius, administratives en salut, i voldríem saber-ne, doncs, això, quins beneficis acaba comportant aquesta figura en els, en la ciutadania. Primer de tot, explica'ns allò, com ha anat evolucionant, no?, la figura de l'administratiu, administrativa en salut.
2: Doncs els professionals administratius en salut han passat de tenir una funció principalment burocràtica a convertir-se en una peça clau dins dels equips d'atenció primària. Fa uns anys la nostra feina es basava sobretot en donar visites, a respondre al telèfon, en gestionar papers, arxivar documents, i avui dia actualment, amb els canvis del sistema sanitari, amb el Covid, amb la digitalització i l'argument de necessitats de l'augment de la població, doncs s'ha ampliat molt. Llavors ja no queda només en allò, sinó que també, o sigui, ajudem a la demanda dels usuaris, a orientar-los dins del sistema de salut, ajudar-los a resoldre consultes sense la necessitat de visitar el metge o la infermera o un altre especialista.
0: Això requereix allò una formació específica? Us han ofert o heu hagut de fer una adaptació en aquesta nova situació laboral?
2: Doncs sí. O sigui, has d'anar com gestionant, aprendre, i clar, hi ha diverses coses que has d'anar aprenent durant el temps.
0: En el dia a dia, de fet, estava pensant, l'avantatge que tenen ara és el tema de la digitalització, perquè abans els metges, allò sempre es deia, ui, no?, l'escriptura del metge no l'entens.
2: Exacte,
0: no?
2: Sí.
0: Ara, com a mínim, allò, amb el tema de la digitalització, el que és, no sé si les gestions, si més no, els missatges són més aclaridors.
2: Exacte, sí, s'entén més, la veritat.
0: Com us organitzeu, Patrícia?
2: Doncs nosaltres ens organitzem bàsicament amb tot l'equip, o sigui, formem una UB3, que es diu, que ens ajuntem amb infermeria, amb metges, i ens ajudem a resoldre els dubtes i a gestionar qualsevol cosa que ens pugui sobtar o alguna
0: cosa. Una UB3, que és unitat...
2: Sí, és la... És la unitat bàsica d'atenció.
0: Sí.
2: I està format per infermeria, per metges, i l'administratiu. Uh-huh. I també tenen el que són els especialistes, però bàsicament és això.
0: I llavors, això en un dia a dia, el primer que feu és aquesta trobada, és una trobada
2: setmanal? Ens ajuntem, o sigui, ara el que estan fent és ens ajuntem un cop a la setmana i ens ajuntem amb el metge, amb la infermera, i així podem també solventar dubtes o coses que, per exemple, que vagin sortint, que no queden aclarides, doncs s'aclareixen en aquell espai, i ens va molt bé, la veritat.
0: Uh-huh. De fet, dèiem i ens explicaves que justament ara, no?, heu assumit allò altres funcions, sobretot de cara a la ciutadania, no?, ajudar el ciutadà, l'usuari, a fer algunes gestions. Dèiem que segurament vosaltres sou la primera porta d'entrada, no?, accedeixes al centre d'atenció primària i t'adreces al taulell i esteu vosaltres.
2: Sí.
0: No? Quines són les gestions més sovintejades que us demanen?
2: Doncs ens demanen de renovar receptes, de justificants, de demanar visites, de gestionar, bueno, el tema de també, o sigui, ja em sembla que ho he dit, baixes altes,
0: sí,
2: derivacions, visites amb els metges especialistes, el que necessitin.
0: Uh-huh. I llavors això ho podeu gestionar directament des del taulell, allò vosaltres? Sí?
2: Sí, i també tenim un telèfon que és de contacte, perquè a vegades venen i hi ha un telèfon de contacte que és el del call center, que ens ajuda moltíssim, que també ells gestionen part de la seva feina perquè ells no es tinguin que desplaçar a lo que és el centre.
0: Ja fa uns quants anys que es va començar a funcionar també l'aplicatiu, no?
2: Sí.
0: De la meva salut, que m'imagino que també és una eina en el que també pots optar, no?, per posar-se en contacte amb l'administratiu, administrativa.
2: Exacte. Sí, sí, sí. Sí,
0: explica'ns allò com funciona, perquè és una eina que es va actualitzant i, no?, i cada vegada té més recursos.
2: Exacte, sí, la veritat que funciona molt bé per als usuaris, ja com he dit abans, evita també molts desplaçaments, i això doncs és dintre de l'aplicació, és entrar a la e-consulta i llavors pots allà fer consultes tant als metges, als infermers o administratius.
0: Uh-huh. I llavors, això que comentaves, no? Si una persona s'adreça al taulell i ens sol·licita el tema de baixes, altes o renovació de la recepta de crònics...
2: Sí.
0: Això també es pot fer a través de, no?, de l'aplicatiu. No sé si ens hem de dirigir a l'administratiu o administrativa en salut.
2: En principi, a la consulta, com ja et surt el teu metge per defecte, la teva infermera i l'administrativa, en aquest cas sí. En aquest cas sí que ens ho envien directament a nosaltres, o sigui, a l'administratiu que sigui...
0: És a dir, que si nosaltres hem de renovar allò la recepta, no cal que ens adrecem allò al metge o infermera que tinguem de referència, sinó que ho podem sol·licitar directament a l'administratiu administrativa.
2: També, i nosaltres ja fem l'enllaç i li deixem nota el que és el metge, llavors...
0: Clar, és a dir, vosaltres funcioneu com a enllaç.
2: Exacte, sí.
0: No?
2: De fet, formem part d'ells ja, o sigui, és com una... Som com una peça clau, nosaltres. O sigui, amb ells... És com que formem... Pues, a través de nosaltres també fem arribar moltes coses amb ells, uh-huh, als professionals.
0: Una de les dels serveis que oferiu és això, gestió de la demanda. Explica'ns què és això de gestió de la demanda. Si un usuari diu, no sé, davant allò, no m'acabo de en sortir en una situació en concret, es pot adreçar a vosaltres, allò, als administratius, administratives?
2: Sí, si no hi ha problema, nosaltres des de llavors, els que ells necessitin, nosaltres ja derivem si és per l'infermer, si és per al metge, i llavors allà solucionem... visites o des de nosaltres mateixos els hi ajudem.
0: És a dir, de vegades allò a l'usuari no acaba de saber, no?, a quin professional es pot adreçar.
2: Exacte.
0: I llavors el que podem fer és precisament plantejar aquest dubte a l'administratiu administrativa.
2: Sí, sí, sí.
0: Perquè vosaltres sereu els que acabareu derivant.
2: Exacte,
0: no?
2: Sí.
0: Uh-huh. Digue'ns allò, comentaves que sobretot, no?, temes d'altes, baixes, no sé si hi ha alguna de les, dels serveis, de les peticions que destaquen per sobre d'altres.
2: Bueno, sobretot, sincerament, molt és agafar visites normalment, i també el tema de medicació i el tema d'altes, sobretot.
0: Uh-huh. El tema de visites refereix sobretot a allò, Patrícia, a especialistes, ho dic perquè a través de l'aplicatiu sí que és veritat que pots demanar, no?,
2: sí,
0: visita amb el metge, metgessa de família, també amb la infermera o infermer, però si és un especialista segurament
2: sí,
0: ens han de derivar, no?, o tenim allò més complicat.
2: Exacte, per exemple, la treballadora social, per exemple, nosaltres ja ho podem gestionar i li donem visites nosaltres. Però, per exemple, si necessiten hora amb algun especialista en concret, dermatòleg o alguna cosa, sí que és veritat que s'ha de derivar al que és metge, llavors ells ja fan la derivació.
0: Uh-huh. Deies allò que us havia ajudat molt, no?, el tema d'aquestes trobades conjuntes que de forma habitual feu un cop a la setmana, també el tema de la digitalització.
2: Uh-huh.
0: No sé si vosaltres en aquest dia a dia trobeu que faltaria quelcom més per implementar o que trobeu allò que hi ha com una demanda creixent per part de la ciutadania, allò de dir, aquest és un servei que encara no oferim però que estem treballant en implementar-ho.
2: Doncs...
0: O ara mateix dius, doncs ara mateix no se m'acut.
2: Ara mateix no se m'acut, la veritat.
0: Ara mateix no
2: sí, perquè en principi la veritat que funciona molt bé. Sí que pot ser que hi hagi alguna cosa que potser s'hauria de millorar, però de moment... Ara no caic, la veritat.
0: Escolta'm una cosa, Patrícia. Recordem allò als nostres oients que avui la nostra convidada en el Fem Salut és Patrícia Rodríguez, que és administrativa en salut del Centre d'Atenció Primària de Planellado i que precisament el que volem és saber-ne una maqueta, doncs, conèixer aquestes figures i com funciona. Deies, tenim aquest contacte, no?, amb aquests equips que hi ha el metge, hi ha també la infermera. Quina mena de gestions, no sé si podem diferenciar, no?, et troba allò en aquestes trobades setmanals, quines peticions us fan des d'infermeria, quines peticions us fan des de medicina?
2: Sobretot quan, o sigui, quan ens ajuntem, el que més ens demanen és gestionar agendes. Per exemple, amb el metge és pues, per control, seguiments, de baixes. Amb infermeria potser és més temes de control, de salut. Per exemple, controls d'atenció, controls de diabetes o... Vàries cosetes.
0: És a dir, el que ens està dient la Patrícia és que, de fet, nosaltres no ho sabíem, però l'alerta aquella que li surt al metge de dir, escolta'm, no? Has de contactar amb aquest usuari perquè s'ha d'allargar o decidir si té l'alta o manté la baixa,
2: sí.
0: Aquesta alerta a l'agenda, sou els administratius, administratives, els que us encarregueu, allò de...
2: Moltes vegades sí. Ells, de fet, ja també els hi surt com una alarma, que també... Però sempre també estem nosaltres per recolzar aquesta part.
0: I això mateix passaria en infermeria, no?
2: Exactament.
0: Que també tindrien aquesta alerta, no?, a l'ordinador, però que vosaltres esteu allò, doncs, també amatents.
2: Exacte. Normalment infermeria ja potser el tema de controls ho gestionen i són ells els que a nosaltres ens diuen aviseu aquest pacient que li hem de fer un control. Però sí que amb el tema de baixes, medicació o de més, tenim potser més avisos per part dels metges.
0: I al igual que tenim un metge o metgessa o infermer infermera de referència, tenim un administratiu en salut de referència o no? O esteu allò per tota la població?
2: No, sí, cadascú té el seu administratiu. Igual que té el seu metge, té la seva infermera, també té el seu administratiu. I el que passa que això no fa que no atenguem a altres
0: usuaris.
2: Usuaris. O sigui, quan venen i ja estem, o sigui, som per tots. L'únic que sí que és veritat que quan tenim aquestes alertes dels metges o de la infermera, programa-li aquest control, doncs cadascú s'ocupa del seu pacient.
0: És a dir, vosaltres a nivell intern sí que teniu, no?, repartida la població, per així dir-ho.
2: Exacte.
0: Però, evidentment, quan t'arriba allò al taulell, no feu aquesta diferència de dir, escolti, més que vostè no em pertany a mi.
2: Exacte. Cadascú té els seus pacients, però, a la veritat, quan venen són de tots.
0: I jo deia que una de les qüestions és, sempre des de sanitat, no?, es mira que tots aquests canvis organitzatius acabin revertint en benefici de la ciutadania i també, evidentment, dels propis professionals. Quins beneficis heu notat? No sé si sou conscients, no?, o si la gent us diu, escolta'm, doncs ara molt millor.
2: Doncs aquesta manera de treballar aporta molts avantatges als usuaris del sistema sanitari, ja que millora l'accessibilitat, les persones poden resoldre molts dubtes i tràmits sense haver d'esperar una visita mèdica. I aquests beneficis, per exemple, és reduir el temps d'espera per a consultes, també s'agilitzen les funcions, també es millora la comunicació amb el centre de salut i també, per exemple, es facilita una atenció més propera i personalitzada. I també es resolen consultes via telefònica o eines digitals.
0: I tot això, no sé si després hi ha... Ara, a moltes empreses, crec que també en salut s'aplica allò de grau de satisfacció. Ah. Es fa arribar, no? No sé si...
2: Bueno, en principi els hi envien després de... No a tots, però es sol enviar un missatge, un SMS, doncs com ha sigut l'atenció i tot.
0: Nosaltres ho preguntem perquè ho hem tingut també com a experiència personal, sí. I llavors no sé si després aquestes enquestes, aquests qüestionaris es comparteixen amb els professionals, si vosaltres teniu referenciat allò.
2: Sí que és veritat que després ens envien o ens fan saber el grau de satisfacció dels usuaris. Sí, sí.
0: I en aquest moment tenim una nota elevada, Patrícia?
2: En principi, jo diria que sí.
0: No sé si també a nivell personal has viscut tu aquests canvis, no? Entenc, també des que vas començar a treballar en l'àmbit de la salut, si també vosaltres com a professionals us sentiu més reconeguts també amb aquesta manera de treballar.
2: Sí que és veritat que a la vegada, com nosaltres empatitzem, o sigui, som la primera línia que es troba als usuaris, sí que és veritat que ja moltes vegades tu emportes de cada persona que ve. Ja ho notes amb la seva manera de com et tracta, o si tornen a vindre ja et coneixen, i la veritat que quan tot això va bé, et sents bé, la veritat.
0: Em referia també en el sentit de si vosaltres també us sentiu com més reconegudes per al resta de professionals, no?
2: Sí.
0: És a dir, d'una banda per la ciutadania, evidentment el ciutadà, jo quan se sent ben atès acostuma a ser agraït, no?
2: Sí.
0: Entenc que vosaltres també en l'àmbit allò de la resta de professionals, no sé si també us heu sentit allò,
2: sí,
0: com més reconeguts, no? Perquè
2: sí, no,
0: tu deies, som la primera porta d'entrada, no? Som allò al fre, o la porta allò d'accés per que sigui molt més amable.
2: Sí, no, la veritat que sí. Amb el tema, per exemple, de metges, infermeres, moltes vegades quan ens venen i ens diuen que no han pogut localitzar algun pacient o alguna cosa, i després et venen i pues, la veritat que sí que es nota que també estem com reconegudes, no només per això, sinó pel tema de gestionar tot el que fem, que són moltes coses. I ells també, pues, suposo que també ho agraeixen, la veritat.
0: Imagino, Patrícia, ara que has dit, no?, allò de localitzar un pacient. Escolta'm, he de parlar, aquesta gestió la feu vosaltres? Allò de s'ho gestiona el propi professional o us diu, escolta'm, he de parlar amb aquesta...
2: Sí, normalment, a vegades pot ser que ho facin ells, però a vegades si no els localitzen o la veritat que tenen massa feina, doncs sí que ens ho deixen a nosaltres com una gestió. Llavors és deixar-nos com una nota i nosaltres això ja ho es truquem, els localitzem i els hi programem les visites o el que calgui.
0: És cert que la població també està canviant, no? I també doncs, cada cop teniu allò usuaris d'una banda o molt més grans,
2: sí,
0: o usuaris molt joves que amb aquesta nova tecnologia potser ni trepitgen el centre de salut perquè,
2: sí,
0: ho gestionen tot, no? Pel mòbil.
2: Exacte. Això es nota molt amb el tema de la digitalització. Veus que els joves doncs, ja ho fan més, i sí que les persones grans doncs, necessiten potser un recolzament per part dels fills o nets o... Sí.
0: Mm-hmm. O no sé si fins i tot allò... clar, igual hi ha una persona gran que diu sí, tinc instal·lada el mòbil, no?, l'aplicació, però no me n'en surto.
2: Exacte.
0: No?
2: Vull... Pues allà estem nosaltres. Allà estem nosaltres, la veritat, sí, sí.
0: Sí, també allò a través de l'aplicació li feu directament allò en el taulell o totes dues coses perquè la gent cada vegada es vagi acostumant.
2: Sí, moltes vegades... ells no saben gestionar, per exemple, per demanar consulta, i llavors en el moment tu li estàs donant la consulta perquè ja que estan allà, doncs ja evites que... Però també els expliquem com funciona.
0: Clar, i no és només allò la demanda, sinó també que pots consultar informes, no?
2: Exacte.
0: O analítiques.
2: Va molt
0: i
2: bé,
0: llavors...
2: la veritat.
0: Va molt bé, però el problema és, no?, quan parlaven d'aquest col·lectiu de persones grans, no, si ja ho té vostè, no? I diu, ja, però no sé com descarregar-m'ho,
2: no,
0: vegades... necessito imprimir-ho, vull veure-ho.
2: Clar, i a vegades passa també que l'any caduca la contrasenya. Llavors, és una de les coses que nosaltres també gestionem perquè ells tampoc saben gestionar com fer-ho.
0: Mm-hmm. Llavors... també esteu a nivell informatiu,
2: sí,
0: no només
2: exacte.
0: Allò de gestió de serveis, sinó a nivell de dir, escolta'm, no me n'acabo d'en sortir,
2: exacte,
0: no?, en aquesta,
2: sí,
0: situació.
2: Estem, la veritat, que donant un suport també de procediments administratius com d'oferir informació, gestionar demandes, resoldre consultes digitals,
0: És a dir, que cada vegada aneu ampliant allò el ventall,
2: exacte,
0: no? De serveis i també de responsabilitat que assumeu com a administratius en salut.
2: Exactament, sí. Sí, sí.
0: Jo no sé si la Patrícia ens pot parlar en nom del col·lectiu, allò si això doncs els empodera, no? Allò de dir, escolta'm, em sento molt més... Abans ho comentàvem, sí, no? Per part de la ciutadania i dels propis companys. Com...
2: La veritat que és una feina que com va creixent, sí que és veritat que hi ha molta feina, que ara que potser no se sap o no es veu, però és molta feina, en veritat. Hem de gestionar moltes coses i també pues, pues estem reforçant sempre tot el que ens vingui. I
0: la veritat és que potser la Patrícia no és conscient, però és molt important la conversa que estem tenint, perquè segurament allò, doncs, la gran majoria de la ciutadania, no, pensem, bé, la persona que està al taulell, no, i no som conscients de tota aquesta tasca que desenvolupeu, que queda més en l'anonimat, però que ens faciliteu molt, no?
2: Sí, principalment sí que és veritat que es veu com, no, quan vas al metge, vas al metge, o vas a la infermera. Però sí que és veritat que no sempre es veu la feina que assolim. Llavors, nosaltres, jo moltes vegades ho comento, dic, nosaltres ens ve molta gent, però ens ve molta gent de tots els metges, ens ve molta gent de tots els infermers, ens ve molta gent de tots els especialistes que n'hi ha. O sigui, tenim molta demanda en aquest cas perquè és molta població i també és molta feina. Però sí que és veritat que és un treball que cada vegada, bueno, jo almenys em sento molt realitzada i estic, sí. És un treball maco, la veritat, sí.
0: Com ha anat allò evolucionant, i jo crec que Patrícia encara evolucionarà més.
2: Segurament,
0: segurament,
2: sí.
0: En tot cas, no sé si voldries allò aprofitar els micròfons per llançar un missatge, per dir, escolta'm, a la ciutadania, no? Els administratius i administratives en salut, esteu per?
2: Nosaltres estem per ajudar, sempre. Ja com he dit abans, som la primera línia i moltes vegades, a part d'ajudar, o sigui, és fer d'escolta, no? O sigui, és una feina molt empatitzadora i que qualsevol dubte que tinguin, qualsevol cosa, que nosaltres estem allà i estem allà per ajudar, la veritat.
0: Ho ha dit molt bé la Patrícia, no? Allò, el tema d'escolta, de vegades allò, no? Per atenció, les persones, quan venen una mica allò neguitós, escoltant, no me n'ensurto, no?
2: Exacte.
0: És que necessito això urgent, trobar una persona que t'escolti, que digui tranquil·la, no?
2: Exacte, al final és empatitzar amb la gent, perquè cadascú tenim les nostres coses, però estem nosaltres allà i el que hem de fer és donar el nostre treball i fer-ho el millor possible, i és això, empatitzar i ajudar.
0: Doncs esperem allò que a través d'aquesta conversa també la ciutadania aprenguem a valorar, no?, i a reconèixer la tasca que realitzen administratius i administratives en salut. Li donem les gràcies a Patrícia Rodríguez, que, com dèiem, és una de les administratives. En aquest cas, la trobareu al Centre d'Atenció Primària de Planellador i, per tant, professional de l'Institut Català de la Salut. Fins una altra ocasió. I
2: moltes
0: bona feina.
2: Moltes gràcies.
0: Que vagi molt bé.
2: Igualment.

0: La tranquil·litat de tenir la llum amb Repsol és impagable. Però per contractar ara la llum amb Repsol, estalviaràs 10 cèntims litre en carburant cada cop que paguis amb Wailet. És la mateixa llum, sí, però és una altra energia. Vés a la teva estació de servei Repsol de Montornès del Vallès més propera i comença a gaudir de l'altra energia de Repsol. Consulta'n les condicions a repsol.es/otraenergia. Repsol, amb tota l'energia.
1: Quina és la millor cançó de la història? Descobreixo a Rock and Classics. A Rock and Classics podràs fer un autèntic viatge en el temps i redescobrir els grans èxits de cada dècada. Els millors discos, les cançons més famoses, la història dels artistes més emblemàtics amb referència al context social de cada època. Sau, AC/DC, Beatles, Police, Loquillo, Bob Dylan, tots els estils més punxats s'uneixen a Rock and Classics.
2: T'espero el dimecres, a les 10 de la nit, a Ràdio Mollet.
1: Rock and Classics, amb Esteve Llop.
3: L'Hora del Conte és un programa setmanal en el que us oferim un conte per als més menuts i un altre pels més grans. També us recomanem un llibre, una plana web i, com no podia ser d'una altra manera, tot acompanyat amb bona música del nostre país. L'Hora del Conte, dijous a les 7 de la tarda i en redifusió dissabte a les 9 del matí.
4: Miquel Martí i Pol, Salvador Espriu, Marta Pessarro.
3: El combat dels poetes, amb Dolors Navarro, el dimarts a 1:15 del migdia. Repetició dissabte a 1:15 de la tarda. El combat dels poetes, música i poesia a Ràdio Mollet.
4: El combat dels poetes, paraules que sorgeixen de l'ànima i fan el món un xic més bonic.
3: Tastets de llengua.
5: Benvinguts en aquest petit espai en què mirarem d'apropar-vos novetats, dubtes, curiositats que hagin arribat d'alguna manera al Servei Local de Català per compartir-los amb vosaltres. Avui parlarem de fraseologia relacionada amb la paraula descobrir. Descobrir la sopa d'all és pensar-se haver descobert o inventat una cosa que ja és coneguda de tothom. Aquest es creu que acaba de descobrir la sopa d'all, i això ja existia fa segles. Com a sinònim tindríem haver inventat la pólvora. Descobrir el calaix del pa és descobrir una cosa no gens difícil. Es pensa que ha descobert el calaix del pa aquest. Descobrir el pastís, en canvi, és descobrir l'engany o destapar l'olla. Aquests dos ho han embolicat tot. Si es descobreix el pastís, ho pagaran car perquè han arruïnat molta gent. Descobrir la veta d'algú és descobrir-ne les intencions. Volia fer veure que l'ajudava i, en realitat, volia treure-li la feina. Li han descobert la veta. Descobrir món és recórrer terres per veure coses noves i adquirir coneixença dels diferents països. La Martina no para mai a casa, li agrada descobrir món i sempre viatja. Per cert, sabeu què vol dir furetejar? Cercar-ho, regirar-ho tot, ficar-se per tot, per saber, per descobrir alguna cosa. Sempre va d'una banda a l'altra furetejant. I vosaltres, sou gaire de descobrir coses o furetejar? Aquesta informació l'hem extreta del web per a Hemiologia Comparada Digital de Víctor Pàmies. Per a més informació, Servei Local de Català de Mollet, Masia de Cal Lladó, carrer del Comte d'Urgell 26, telèfon 93 570 1992.

0: Barreres Fora, un programa de l'Associació de Persones amb Diversitat Funcional de Mollet i Comarca, ADIMO.
1: Molt bona tarda a tothom, com cada dimecres des de fa més de 25 anys, el Barreres Fora torna amb vosaltres, i amb nosaltres, i amb tothom. El programa de Ràdio Mollet que fem els membres...
2: Mira que bien se no passa.
1: Has vist? Sí. Me gusta cambiar un poco el guión. El programa de Ràdio Mollet que fem els membres de l'associació ADIMO.
3: Sí, senyor.
1: I qui som, Josep?
3: I avui estem...
1: Hòstia, hòstia, això és passada,
3: Bueno, aquí som, el Jaume Girbà, que us acaba de parlar d'una manera molt simpàtica.
1: Molt,
3: bona tarda.
1: Molt. Bona tarda.
3: Molt bé. Cristina Sandoval, bona tarda.
1: Ja m'està molt simpàtica.
2: Sí. Molt bona tarda.
3: Vale, bona tarda, companya. Bueno, Guillermo Legua no pot estar, ja no. Fa molt de temps que no pot estar. Bueno, suposo que l'Àngela, no sé si la tenim o la tindrem d'aquí un rato.
2: Des de
3: després,
2: Sevilla.
3: Des de Sevilla, con amor.
2: Con amor.
3: I, bueno, i qui us parla, jo mateix, en Josep Roca. Bona tarda a tothom. I, bueno, i l'altre costat del vidre tenim la nostra tècnica, vale? Nora Corbalán.
1: Corbalán.

0: Salutacions dels serveis informatius i tècnics de Ràdio Mollet. La Generalitat de Catalunya ha aprovat la segona convocatòria del Pla de Barris amb un pressupost de 200 milions d'euros per a la rehabilitació de barris de 20 municipis de Catalunya. Davant d'aquesta convocatòria, l'Ajuntament de Mollet ha apostat per tornar a presentar-se amb els projectes de transformació dels barris de Col·legis Nous i l'Estació del Nord. Mireia Dionisio, alcaldessa de Mollet, ha comentat que en aquesta segona convocatòria poden llimar i redactar de manera més adequada el pla perquè s'ajusti als criteris establerts i tenir-ne més possibilitats d'optar als ajuts.
1: Sabem ara en què podem millorar, perquè la Generalitat de Catalunya ja ens va informar de quina puntuació havíem tingut en cadascun dels ítems que els calculàvem, i jo crec que ara anirem, com vam fer la primera, però ara d'una manera més madura, aquesta segona convocatòria de la llei de barris, doncs que vàrem decidir que en aquest cas fóssim pels barris de Col·legis Nous i de l'Estació del Nord.
0: I canviant de qüestió, l'escola de dansa SQS Team ha obert una campanya de crowdfunding per recaptar diners pel Campionat Mundial de Hip Hop que se celebrarà el pròxim mes de juliol a Arizona, als Estats Units. Més enllà de la campanya, tenen obertes diverses accions per aconseguir diners. Verònica Gil, membre de l'staff de l'escola, i la Evelyn Díaz han explicat que venen bosses de llaminadures i tenen obert un sorteig de diverses maneres.
2: Tenim moltes minicampanyes obertes, estem fent moltes accions, sí. Des de fer bossetes de xutxes, i ara que aquí a Mollet hem tingut la Fira de l'Esport, la Fira del Comerç, hem estat venent, a l'escola també es poden comprar. També tenim, el dia 20 de juny fem un sorteig d'unes paneres i estem venent el que són les papaletes. Sí, que qualsevol que vulgui comprar pot passar-se per l'escola, encara n'hi ha, estan disponibles.
0: Dic que des de SQS repeteixen per segona vegada en el Campionat Mundial de Hip Hop d'Arizona, una fita que ha estat possible amb 2 anys de treball, creativitat i passió. Ràdio Mollet, la informació local, als 2:15.

El món és digital. Cada setmana ens apropem a aquesta nova realitat a través d'entrevistes i tertúlies amb destacats especialistes, directius, emprenedors i usuaris de les noves tecnologies. Cada dimecres a les 6 de la tarda i en remissió divendres a 4:45.

0: Bon dia, són les dues, us parla Eduard París.
1: Notícies en xarxa, edició migdia.
0: Desconvocades les vagues territorials d'ensenyament que hi havia previstes des d'aquest dilluns i fins dijous.
2: Ahir els sindicats majoritaris van decidir que consultaran a tot el professorat si avalen o no el preacord al que divendres van arribar amb el Departament d'Educació i que, mentrestant, feien una treva a les mobilitzacions. CGT i la Intersindical sí que mantenen la convocatòria de vaga.
0: Repassem ara la resta de notícies de la jornada. Adrià Jurado, bon dia.
2: Bon dia, Eduard.
0: El president Pedro Sánchez insisteix que no dimitirà després del cas de corrupció que aquesta setmana ha esquitxat l'altre expresident exsocialista, José Luis Rodríguez Zapatero.
2: Diu que continuarà tot el temps que vulguin i decideixin els espanyols a les urnes.
0: I en matèria econòmica, la llum i el gas natural tornaran a tributar l'IVA al 21% a partir de demà, després d'uns darrers mesos amb el tipus reduït al 10%.
2: La mesura desapareix després que l'Institut Nacional d'Estadística hagi confirmat que els preus d'aquests productes s'han moderat respecte a fa un any.
0: I en successos, la teulada del centre excursionista de Terrassa s'ha ensorrat parcialment aquest matí, això sí, sense causar ferits.
2: Ja s'ha demanat als veïns que tenen Terrassa adjacent amb l'edifici afectat que, com a mesura preventiva, no surtin a l'exterior.
0: Moment ara per conèixer la previsió del temps per a la jornada d'avui. Marc Jaureguizar, bon dia.
3: Hola, què tal? L'última jornada d'aquest mes de maig està sent molt tranquil·la al conjunt de Catalunya, amb un matí molt assolellat, molt estable, i hem tingut l'arribada de molts núvols alts i prims, que aquestes hores ja són molt més compactes. Tenim creixement de nuvolades destacades al Pirineu i Prepirineu, que els propers minuts, hores, ens portaran els primers ruixats, uns ruixats que descarregaran amb molta intensitat i que també acabaran afectant a la Catalunya central. Molts d'ells inclús aniran acompanyats de calamars o pedra, per tant, molta precaució els que ho torneu del cap de setmana, perquè les carreteres podran ser moments complicats. Amb unes temperatures que a poc van tirant cap amunt, i avui esperem a superar els 35-36 graus, sobretot al Pla de Lleida i a la Vall de l'Ebre, i a la resta la calor a poc s'anirà intensificant. Amb un dilluns, inici del mes de juny, que a la tarda els ruixats quedaran restringits sobretot a l'Alt Ripollès i també a l'Alta Garrotxa. Ho anirem seguint, que vagi molt bé.
0: I en els esports, el PSG de Luis Enrique guanya la seva segona Champions consecutiva després d'imposar-se ahir a l'Arsenal.
2: Després de l'empat a un del temps reglamentari, els francesos es van emportar el títol a la tanda de penals.
0: La informació local més destacada amb les notícies en xarxa.

0: Són les 2:03. Esteu escoltant el Notícies en Xarxa, edició migdia. Darrere nostre a la producció, el servei d'informatius de la xarxa i als micròfons, Adrià Jurado i jo mateix, Eduard París. Queden desconvocades les vagues territorials d'ensenyament que hi havia previstes des de demà dilluns i fins dijous.
1: Ahir els sindicats majoritaris van decidir que consultaran a tot el professorat si avalen o no el preacord a què divendres van arribar amb el Departament d'Educació i que, mentrestant, feien una treva a les mobilitzacions. CGT i la Intersindical, per la seva banda, sí que mantenen la convocatòria de vaga. Ens ho explica Norma Lebrero.
2: La consulta serà telemàtica, es farà a través del correu corporatiu dels mestres i s'obrirà aquest dilluns al migdia fins dijous a la mateixa hora. Dijous mateix decidiran, en funció dels resultats, si mantenen o no la vaga convocada per divendres a tot el sector educatiu. El preacord preveu millores salarials progressives durant els pròxims 4 anys, amb nous complements retributius i un reforç de les plantilles dels centres educatius, especialment per atendre les necessitats de l'escola inclusiva. Ho explicava a la xarxa la portaveu d'USTEC, Yolanda Segura.
3: Aquestes 6.400 dotacions, ho volem deixar molt clar, és la dotació mínima a desplegar. Per tant, menys que això no es desplegarà, sinó que més aviat anirà més i que serà en marc, en funció de les necessitats que es vagin detectant en els centres educatius. Així que per nosaltres aquesta qüestió, la veritat és que hem fet un pas considerable i sobretot aquest canvi de mirada que requereix el model d'escola inclusiva, que és no només es posar recursos, sinó que és generar aquests espais de coordinació, generar aquests equips psicosocials, psicosocioeducatius.
2: Els sindicats signants del preacord demanen el vot favorable, mentre que altres organitzacions com la CGT, la Intersindical i la COS ja han anunciat que faran campanya pel no, perquè consideren que algunes reivindicacions clau han quedat fora de l'acord. De fet, aquests sindicats mantenen convocades les vagues per dilluns i per dijous.
0: I el que també es manté en aquest cas és la protesta per part de la coordinadora d'assemblees educatives a la delegació del govern a Girona.
1: La intenció dels participants és instal·lar-se entre la plaça Catalunya i la seu de la Generalitat a Girona. El programa preveu espectacles familiars, concerts, castells, un dinar popular i l'acampada, segons el cartell difós per la coordinadora.
0: Seguim ara parlant d'inversions, ja no en l'àmbit educatiu després d'aquest preacord, perquè la Generalitat impulsarà aquest mes de juny el programa Arrel, una nova línia d'ajuts dotada amb 2,1 milions d'euros per crear i mantenir comerços en micropobles amb l'objectiu de fixar l'activitat, reforçar la cohesió social i combatre la despoblació. El programa inclou subvencions i acompanyament tècnic i aposta especialment per establiments multiservei, espais que combinen restauració, serveis i àrees de trobada.
1: El programa s'articularà en 3 línies d'ajuts. La primera estarà dirigida als ens locals perquè puguin fer obres i crear nous establiments. La subvenció podrà cobrir fins al 80% de la inversió amb un màxim de 18.000 euros per projecte. En aquest àmbit, la idea és que els ajuntaments busquin via concurs un emprenedor i que l'acompanyin durant tot el procés sense buscar necessàriament un rèdit econòmic del negoci. La segona línia donarà suport al funcionament i consolidació d'establiments impulsats pels ajuntaments, mentre que la tercera s'adreçarà a negocis privats ja existents en municipis rurals. En aquests dos casos, les subvencions cobriran fins al 50% de les despeses amb un topall de 5.000 euros.
0: Obrim plana política. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, insisteix que no dimitirà després del cas de corrupció que aquesta setmana ha esquitxat un altre expresident socialista. Parlem de José Luis Rodríguez Zapatero.
1: Diu que continuarà fins l'any vinent, que toca eleccions, i tot el temps que vulguin i decideixin els espanyols a les urnes. Ha assumit, literalment, que ha dit que hi ha entrebancades perquè no són motius suficients per deixar la presidència.
4: No nos conocen, porque el socialismo democrático puede tropezarse. Somos un proyecto humano y podemos, por tanto, tener esos tropiezos. Pero nunca damos una batalla por perdida. Nos levantamos y avanzamos.
1: A més, Sánchez no ha perdut l'oportunitat d'atacar directament a l'oposició, titllant-la de tramposa per tractar d'enderrocar el govern amb les seves males arts.
0: I per la seva banda, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha assegurat que els socialistes no tenen cap por de la justícia.
1: Ho ha dit durant la celebració de la Festa de la Rosa a les comarques de Tarragona, a Constantí, després del que ha denominat unes setmanes complicades. El president de la Generalitat ha estat taxatiu respecte, en paraules seves, als que volen fer mal, en referència a la dreta i a l'extrema dreta.
5: I davant del que ha passat aquests darrers dies els nostres valors, la nostra convicció socialista significa respectar la justícia. No tenim cap por a la justícia. I significa també demanar respecte per a l'estat de dret i per la presumpció d'innocència. Aquests que corren a prejutjar, sense ni tan sols escoltar. Respecte a la justícia i respecte a l'estat de dret i a la presumpció d'innocència.
1: A nivell català, ella també ha aprofitat per agrair a Esquerra i als comuns el seu suport per tirar endavant els pressupostos de la Generalitat.
0: I precisament Esquerra Republicana continua confiant que els socialistes compliran els acords als quals han arribat per votar a favor dels pressupostos.
1: Ho ha dit el portaveu dels republicans al Parlament, Jordi Alberto Caballero, en declaracions del programa Ciutadella.
6: Se'l creu el PSC quan diu que el PSOE aprovarà això?
7: Sí.
6: Sí?
7: I sap per què me'l crec? Jo crec que el PSC quan diu això perquè forcem que hi hagi una bilateral abans que els pressupostos s'aprovin. I en aquesta bilateral, precisament el que es tracta, buscant aquest acord amb el govern de l'Estat, per tant, govern de la Generalitat, govern de l'Estat, acorden a la bilateral, que tant l'Orbital com el Consorci de Zona Franca seran una realitat i, per tant, aquest acord es complirà. Ho acorden els dos governs. Nosaltres vam exigir que això fos un pas previ per a l'aprovació dels pressupostos de govern. Per això crec que el PSC complirà, perquè, d'altra banda, sempre hem de partir del principi de confiança mutu quan s'arriba a un acord. Si ja no hi ha principi de confiança mutu, és evident que no pots arribar-hi a cap tipus d'acord.
1: Podreu seguir l'entrevista sencera aquesta nit a 2:15 a la vostra televisió local i a la plataforma La Xarxa Més.

0: 100% respecte al mateix mes de l'anterior. Això és exactament el que ha passat. L'IPC d'abril ha caigut fins al 3,2% interanual, dues dècimes menys que el març.
1: A més, l'impost especial sobre l'electricitat també pujarà del 0,5% actual, tornarà al 5% habitual. En canvi, els ajuts fiscals als carburants, tant a la gasolina com al dièsel, es mantindran actius fins al 30 de juny.
0: També es manté la rebaixa de 20 cèntims per litre destinada a col·lectius professionals com ara transportistes, agricultors, pescadors i ramaders, així com els descomptes pel bo social elèctric per als consumidors de en situació de vulnerabilitat.
1: Parlem ara de successos. La teulada del centre excursionista de Terrassa s'ha ensorrat parcialment aquest matí sense causar ferits. Els bombers han rebut l'avís d'aquest incident poc abans d'un quart de vuit.
0: Es tracta d'un edifici de planta baixa i golfa situat al carrer Sant Llorenç. Els bombers han fet una primera revisió de l'immoble des dels edificis del costat i després des de l'interior i han confirmat que no hi havia ningú. Han tallat després l'escomesa d'aigua i d'electricitat i han activat l'arquitecte municipal. Es demana als veïns que tenen terrassa adjacent amb l'edifici afectat que, com a mesura preventiva, no surtin a l'exterior.
1: I més successos, perquè els Mossos d'Esquadra han detingut una dona de 26 anys com a presumpta autora d'un furt de 920 euros d'una parròquia de Nou Barris a Barcelona que havien de servir per pagar les excursions d'uns nens.
0: Com detalla la policia en un comunicat, els fets van ocórrer el passat 15 d'abril a les 8 de la tarda, quan el mossèn de la parròquia, que custodiava els diners, va atendre un home i una dona que es van fer passar per persones necessitades. Els sospitosos van fer sortir la víctima del seu despatx, aprofitant la seva distracció, van robar els diners. Els Mossos van detenir la dona que duia el mòbil del mossèn a sobre el passat 28 de maig. No es descarten nous arrestos, atès que la investigació continua en marxa.
1: Parlem ara de salut, perquè avui es commemora el Dia Mundial Sense Tabac, on el debat se centra també en un producte que cada cop preocupa més. Parlem dels vapejadors.
0: Tot i que sovint es presenten com una alternativa segura al tabac, metges i entitats de consum alerten que els seus efectes sobre la salut i el seu ús entre joves van a l'alça. Ens dona tota la informació Núria Parera.
2: Els vapejadors s'han convertit en un dels grans protagonistes del Dia Sense Tabac, especialment pel seu auge entre adolescents i joves. Des de Facua, el seu secretari, Gerard Hernández, reclama més control sobre la venda d'aquests dispositius.
3: Hem de ser valents, no només per seguir el que no es vengui a qualsevol persona, en aquest cas menors, sinó anar més enllà i prohibir-ho definitivament.
2: Hernández alerta que els sabors i la publicitat els fan especialment atractius pels més joves, una preocupació que comparteix el sector sanitari. El doctor Alejandro Frino, de la Societat Catalana d'Atenció i Tractament del Consum del Tabac, assegura que ja s'estan detectant casos clínics relacionats amb el vapeig.
4: Realmente nos están llegando y muy preocupante porque es gente que está enferma con el vapor. Lo que ocurre es que no están viniendo para dejar de fumar, sinó que estan viendo por las enfermedades que le causa.
2: Frino adverteix de lesions pulmonars greus, com l'EVALI, i d'altres possibles afectacions cardiovasculars. També recorda que els danys poden aparèixer en poc temps i ser irreversibles.
4: Toda la química que tiene estos dispositivos resulta tóxica para el pulmón porque el pulmón no puede recibir elementos extraños. Pero nosotros estamos viendo que es tan nocivo, o incluso más rápidamente nocivo, que un cigarrillo. El problema más grande que tenemos es que el tiempo va en contra de la salud de los pacientes, va en contra de la sanidad y va a favor de la industria.
2: Tant des de consum com des de sanitat coincideixen que els vapejadors no són innocus i insisteixen que la millor opció continua sent deixar de fumar.
1: Des de Sant Andreu de la Barca al Baix Llobregat també s'han sumat aquest Dia Mundial Sense Tabac amb 20 anys de suport per deixar de fumar. Des de Ràdio Sant Andreu ens ho explica Jordi Milian.
5: Sant Andreu de la Barca commemora el Dia Mundial Sense Tabac posant en valor la tasca de la consulta en dades de situació tabàquica, en què aquest 2026 celebra 20 anys d'activitat. Des de la seva creació, l'any 2006, el servei ha ajudat a centenars de persones a abandonar el consum de tabac i a millorar la seva salut. Actualment, la consulta ofereix atenció al CAP de l'Avinguda Constitució i de la Solana amb seguiment especialitzat per als casos que ho requereixen. Jessica Morillas, directora de l'equip d'atenció primària de Sant Andreu de la Barca.
6: És una consulta que tant de bo algun dia puguem dir que l'hem retirat de la nostra cartera de servei perquè ningú la necessita, perquè ja ningú fuma.
5: La celebració arriba en un context de més conscienciació social sobre els riscos del tabaquisme, però també de preocupació per l'augment de l'ús de vapers entre els joves. Enguany, l'Organització Mundial de la Salut dedica la jornada

0: Una campanya que alerta sobre les estratègies utilitzades per fer atractius aquests productes, especialment entre la població jove.
1: Continuem parlant de les altes temperatures i en aquest cas de la calor. Anem a veure, el proper dimecres tornarà a obrir la piscina municipal del municipi d'Olot.
2: Des de fa alguns anys, l'Ajuntament de la capital de la Garrotxa opta per obrir aquest equipament a principis de juny per les altes temperatures que acostuma a haver-hi. Enguany s'han fet diverses millores per poder garantir una bona qualitat al públic durant l'estiu. Des d'Olot FM, Natàlia Moreno.
3: Tanquem un mes de maig amb temperatures dignes d'estiu i, com ja és habitual en els últims anys, des de l'Ajuntament d'Olot opten per obrir més aviat la piscina municipal d'Olot. De fet, aquest pròxim dimecres, les quatre piscines i les instal·lacions d'aquest equipament estaran disponibles per tots els garrotxins i garrotxines. El regidor d'Esports de l'Ajuntament d'Olot, Daniel Cellabona, explica que enguany les piscines estaran en perfectes condicions perquè ja s'han arreglat alguns detalls durant els mesos previs a la seva obertura.
4: He actuat en alguns d'aquests vasos per poder resoldre algunes petites fuites que havíem identificat, algunes millores també en el que són els sistemes a la maquinària d'aquestes instal·lacions, que havíem doncs identificat que ens ajudaven a tenir en més bones condicions les piscines, millor condició i millor qualitat de l'aigua, i per tant doncs podem dir que les obrim puntualment, amb tot posat al dia, tot a punt per gaudir d'una bona campanya d'estiu.
3: Els horaris són de dilluns a divendres, de 9 del matí a les 8 del vespre, i els caps de setmana i festius, de 10 del matí a 8 del vespre. Pel que fa al tema d'entrades i abonaments, des de l'Ajuntament han decidit mantenir els mateixos preus que l'estiu passat.
1: I aquest cap de setmana també s'ha inaugurat la temporada de platges a Mataró amb la posada en marxa del servei de vigilància i socorrisme.
2: La principal novetat de la temporada de bany d'aquest any a la capital del Maresme és la millora de l'accessibilitat i la inclusió a les platges, tot i que per això encara caldrà esperar uns dies. Des de Mataró Ràdio, Beti Doñate.
5: Des d'aquest dissabte ja poden veure's a les quatre platges de Mataró els socorristes que fins al setembre vetllaran per la seguretat dels usuaris. En total són 13 les persones encarregades de vigilar, sota la coordinació de l'empresa proactiva, les platges del Varador, Callao, Ponent i Sant Simó. Cada dia, de 10 a 7 de la tarda, els socorristes pengen la bandera que indica l'estat de la mar i vigilen que no hi hagi cap incident, no només a l'aigua. Hernán Mocho és el coordinador de l'equip de socorristes.
6: Aquí pasan más cosas en la arena que en el agua. Hay lipotimias, códigos rojos, como le llamamos nosotros, que son paros cardíacos, golpes de calor, infinidad de cosas que pueden pasar. Vienen primero y nos llaman a nosotros, así que hacemos la primera evaluación de la persona.
5: Pel que fa a les novetats, aquest any s'amplia als caps de setmana el servei de bany assistit que ofereix la Creu Roja i que començarà a finals de juny. L'altra novetat és una campanya on s'informa que a partir de l'estiu vinent ja no es podrà fumar a la platja. La temporada de bany acabarà el 13 de setembre.
1: Obrim ja el bloc cultural i avui comencem parlant de sardanes. Aquesta que sentiu és la sardana galanesa d'Anna Abad, guanyadora dels Premis Preludi impulsats per Som Sardana en la categoria d'audiència. Ha estat la més votada entre els espectadors que s'ha emès aquesta passada nit a través de la plataforma La Xarxa Més.
2: Altres premiats en aquesta gala són Martí Delgado amb la sardana País d'Atzur i d'Or, i en la categoria musical Jove i Joan Droguet amb la sardana Quan no es troben les paraules en la categoria musical. La Garriga ha estat l'escenari d'aquests primers premis Som Preludi.
1: I marxem ara fins a Torelló, que ha tornat a convertir els seus carrers en escenari amb una nova edició del Festus, el Festival d'Arts al Carrer.
2: El certamen ha tingut com a gran reclam la presentació del nou disc de la cantautora Montse Castellà. Des de 21 Ràdio, Alberto Calatayud.
7: Torelló tancava ahir la 29a edició del Festus, el Festival d'Arts al Carrer, que enguany ha tingut la comunitat com a fil conductor sota el lema La cultura es cou al carrer. Des de l'organització La Tècnica de Cultura de l'Ajuntament de Torelló, Elisenda Corrius, fa una valoració molt positiva.
8: La veritat és que estem molt contents perquè hi ha hagut molta tanta afluència de persones, però també molt bona rebuda de totes les propostes que han hagut en el festival. S'han omplert els carrers i les places amb gent amb ganes de veure art i cultura al carrer i, per tant, la valoració a hores d'ara és molt positiva.
7: Entre les actuacions destacades hi ha hagut Aleta, de la companyia Marc Fernández, que fusiona dansa i imaginari casteller, o Clam, de la companyia Femut, inspirat en el món dels gegants.
8: Que la gent surti al carrer, que ens trobem, que ens desvirtualitzem una mica, que passem de les experiències individuals a les col·lectives. Part bonica del festival, no? Que transcendeix més enllà del que veus i del punt de trobada que facilitem com a festival.
7: Amb aquesta nova edició, el Festus referma la seva aposta per portar la cultura contemporània a l'espai públic i convertir-lo en un punt de trobada ciutadà.
1: Com heu escoltat, estàvem sentint a la companya del Nou FM, Núria Pereira, que ens ha explicat com durant aquest cap de setmana Torelló ha omplert places i espais públics de circ, dansa, teatre, música i arts visuals amb la comunitat com a fil conductor. Són les 2:21, doncs anem a parlar d'esports.
9: Notícies en xarxa. Esports.
1: Comencem parlant de futbol, perquè el PSG de Luis Enrique guanya la seva segona Champions consecutiva després d'imposar-se a l'Arsenal. Molt aviat es van avançar els anglesos amb el gol de Havertz i a partir d'aquí van exhibir la seva fortalesa defensiva que els havia portat fins a aquesta final.
2: L'equip parisí va monopolitzar la possessió i el domini, però no va ser fins a la segona meitat quan va aconseguir l'empat arran d'un penal transformat per l'ex-blaugrana Dembélé. Quedava mitja de partit, però el resultat no es va moure, tampoc durant la pròrroga, on el desgast físic va passar factura a tots dos equips. Ja a la tanda de penals, el català David Raya, porter de l'Arsenal, va aconseguir aturar un dels llançaments del PSG, però dos dels seus companys van fallar, donant el triomf al conjunt francès.
1: La nota negativa d'aquest partit finalment no va ser a Hongria, seu de la final, on es va viure una autèntica festa del futbol, sinó a França.
2: I és que la nit de celebració a París va acabar amb més de 700 detinguts per part de les forces de seguretat franceses.
1: Passem a parlar ara del play-off, en aquest cas l'anada de la final del play-off d'ascens a la segona federació, ja aquí a casa nostra, que es disputa avui entre el Cornellà i el Badalona. La prèvia d'aquest partit des de Ràdio Ciutat de Badalona, Aleix Blanc.
10: El Municipal de Cornellà serà l'escenari aquesta tarda del partit d'anada de la final autonòmica del play-off d'ascens a segona federació. El Badalona intentarà aconseguir un bon resultat de cara a la tornada. La segona eliminatòria del play-off d'ascens entra en escena i amb el desgast provocat per la primera, Badalona i Cornellà mesuraran les seves forces per tal d'aconseguir el premi de disputar la ronda final contra el representant de Galícia i jugar-se l'ascens. Tant un equip com l'altre arriben amb baixes importants a aquest compromís d'anada i s'haurà de veure com gestionen la situació. A la Lliga, el Badalona va ser molt superior en els dos partits, però ara és un altre context molt diferent. El tècnic Miquel Azparren assegura que l'eliminatòria no quedarà resolta fins al segon partit.
11: Pues la ida vamos a plantearla sin pensar que hay uno de vuelta, salvo que los minutos finales lógicamente no te condena la eliminatòria. Nos va bien ser nosotros mismos, nos va bien ir a por el partido, nos va bien cuando el rival te aprieta, pues juntarte, es que no vamos a cambiar. Tenemos muy claro lo que queremos, el equipo está muy concienciado, respetamos mucho al Cornellà, pero intentaremos marcar los ritmos.
10: El duel entre el Cornellà i el Badalona es disputarà diumenge a 17:15 i es podrà seguir en directe per la xarxa de televisions locals.
2: Baixem una categoria més fins al play-off de la Lliga Elite, on aquesta tarda també es disputa la tornada de l'eliminatòria de semifinals entre el Prat i el Sant Mauro. Tenim la prèvia del partit des del Prat Ràdio, Ivan Conde.
12: Associació Esportiva Prat i Sant Mauro es retroben 8 dies després en el partit de tornada de les semifinals del play-off d'ascens a Tercera Federació. El 0-1 de l'anada dona un avantatge als Potablava, que no se'n refien, però d'un Sant Mauro que va acabar la temporada com un tir i que buscarà apurar les seves opcions d'assolir un pas històric. En qualsevol cas, tan cert és que el Prat, que venia de 5 derrotes consecutives, ha viscut i entoma aquesta victòria com una reacció esportiva i com un punt d'inflexió de cara al que queda de promoció d'ascens. Escoltem el porter dels Pota Blava, Dani Guiseris.
13: Jo crec que serà una primera part on els dos esperarem una miqueta, Jo he vist que anem a una avantatge de 0-1, però sí que és un resultat molt curt i jo crec que la primera part serà de una mica de veure què passa i la segona sí que serà, jo crec, que el resultat s'ha mantingut un partit més obert, amb molta més ocasió.
12: Els socis de l'Associació Esportiva Prat podran anar al Sagnien fins a 2 acompanyats de manera gratuïta. El futbol base està convidat al partit i els menors de 16 anys també tenen l'entrada gratuïta. A més, es repartiran pràcticament 300 aplaudidors perquè el Sagnien visqui una jornada per al record en un partit que es podrà seguir en directe per la xarxa Més.
2: El guanyador d'aquesta eliminatòria jugarà l'últim bitllet d'ascens a la tercera federació davant la Pobla de Mafumet. Els tarragonins ahir van haver de tirar d'èpica per superar el Rubí, que va arribar al descans amb un 0-2 favorable. L'anada havia acabat amb empat i a un, i els locals necessitaven 3 gols per fer valer la seva millor classificació a la Lliga. I els van acabar aconseguint els dos primers del temps reglamentari i el 3-2 definitiu ja a la pròrroga.
1: I acabem parlant de waterpolo, perquè l'Atlètic Barceloneta es va proclamar campió de Lliga. Aquest és el títol número 26 i el 21è consecutiu, després de superar el Sabadell en el segon partit de la final, on s'haurà d'esperar el tercer per saber qui és el campió. És a la divisió d'honor femenina, ja que el Mataró va superar el Sant Andreu per 14-11 i força el tercer partit, que es jugarà el proper dimarts a partir de les 9 de la nit. Fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia, que fa possible darrere nostra la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, que us ha parlat Adrià Jurado i un servidor, Eduard París. Gràcies per escoltar-nos i passeu un bon diumenge.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Tots els marroquins roben.
2: Ens treuen treball.
3: Com a trans, et veuen com un monstre.
4: El propietari no vol jugar a una persona gitana.
5: Aquest, amb un trastorn mental, és violent.
6: Una soledat, la gent gran.
7: Són gent que roben.
8: Paràsit, marimatxo.
9: Però si estic solo.
10: Terroristes.
11: Monstre. Tot això és odi. Aturem-lo.
12: Taula d'entitats del tercer sector social, amb el suport de l'Ajuntament de Barcelona.
13: Salut Activa, perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
14: Tots els sucs i batuts són saludables?
15: No tots els sucs i batuts són igualment saludables. Els sucs comercials solen contenir grans quantitats de sucre afegit i poden tenir menys fibra que la fruita sencera. Els batuts comprats també poden tenir sucre afegit, xarops i altres additius poc saludables. Els sucs i batuts més saludables són aquells preparats a casa amb ingredients naturals i sense afegir sucre.
13: Salut Activa.
16: Olga Brunner, dietista nutricionista comunitària de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós i Palafrugell.
17: No tots els sucs i batuts són saludables. Hi ha la versió de comercial, que normalment estan carregats de molts de sucres, additius, i no tenen fibra, i moltes vegades les vitamines no hi són. Per tant, aquests cal evitar-los al màxim possible. I després hi ha les versions casolanes, que les versions casolanes, si s'aprenen en el mateix moment, se fan amb tota la fibra, en el cas de que sigui de fruita, i sobretot no es prenen amb l'estómac buit, ni es prenen cada dia, són una bona alternativa també a hidratar-nos, però ha de complir amb aquestes premisses. I en el cas dels batuts, doncs seria el mateix, perquè l'efecte d'un suc natural fet a casa, en el cos, un cop ens el bevem, és el mateix que l'efecte del suc de supermercat. Per això dic que sobretot no ens el beguem sol i tampoc el beguem cada dia. També és important evitar aquests sucs en persones, d'aquests batuts verds que es barregen fruites i verdures, en persones que tenen pedres al ronyó, perquè totes les verdures de fulla tenen més oxalats i això fa que fabriquin més pedres. I persones diabètiques, els sucs tampoc els hi va gens bé. Podria ser una bona alternativa pels esportistes per fer una recàrrega abans, durant o just després dels entrenaments o de les competicions.
13: Recupera aquest podcast de salut i d'altres consells al perfil de Spotify Salut Activa, una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.

0: Bon dia, són 2:45, us parla Eduard París.
1: Notícies en xarxa, edició migdia.
0: Queden desconvocades les vagues territorials d'ensenyament que hi havia previstes des d'aquest dilluns i fins dijous.
2: Ahir els sindicats majoritaris van decidir que consultaran a tot el professorat si avalen o no el preacord que divendres van arribar amb el Departament d'Educació i que, mentrestant, feien una treva a les mobilitzacions. CGT i la Intersindical, per la seva banda, sí que mantenen la convocatòria de vaga.
0: Repassem ara la resta de titulars de la jornada. Adrià Jurado, bon dia.
2: Bon dia, Eduard.
0: En matèria política, el president Pedro Sánchez insisteix que no dimitirà després del cas de corrupció que aquesta setmana ha esquitxat un altre expresident socialista, José Luis Rodríguez Zapatero.
2: Diu que continuarà tot el temps que vulguin i decideixin els espanyols a les urnes.
0: I per la seva banda, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha assegurat que els socialistes no tenen cap por de la justícia.
2: Ho ha dit durant la celebració de la Festa de l'Arròs a les comarques de Tarragona, a Constantí.
0: I en matèria econòmica, la llum i el gas natural tornaran a tributar l'IVA al 21% a partir de demà, després d'uns darrers mesos amb el tipus reduït al 10%.
2: La mesura desapareix després que l'Institut Nacional d'Estadística hagi confirmat que els preus d'aquests productes s'han moderat respecte fa un any. A més, l'impost especial sobre l'electricitat també pujarà al 0,5% actual, que hi tornarà al 5% habitual.
0: Moment ara per conèixer la previsió del temps per a la jornada d'avui. Marc Jaureguizar, bon dia.
3: Hola, què tal? L'última jornada d'aquest mes de maig està sent molt tranquil·la al conjunt de Catalunya, amb un matí molt assolellat, molt estable, i hem tingut l'arribada de molts núvols alts i prims, que aquestes hores ja són molt més compactes. Tenim creixement de nuvolades destacades al Pirineu i Prepirineu, que els propers minuts, hores, ens portaran els primers ruixats, uns ruixats que descarregaran amb molta intensitat i que també acabaran afectant a la Catalunya central. Molts d'ells inclús aniran acompanyats de calamars o pedra. Per tant, molta precaució als que torneu del cap de setmana, perquè les carreteres podran ser moments complicats. Amb unes temperatures que a poc van tirant cap amunt, i avui esperem a superar els 35-36 graus, sobretot al Pla de Lleida i a la Vall de l'Ebre, i a la resta la calor a poc s'anirà intensificant. Amb un dilluns, inici del mes de juny, que a la tarda els ruixats quedaran restringits, sobretot a l'Alt Ripollès i també a l'Alta Garrotxa. Ho anirem seguint, que vagi molt bé.
0: I en els esports, el PSG de Luis Enrique aixeca la seva segona Champions consecutiva després d'imposar-se a l'Arsenal.
2: Després de l'empat a 1 al temps reglamentari, els francesos es van emportar el títol a la tanda de penals.
0: La informació local més destacada amb les notícies en xarxa. Són les 2:33. Esteu escoltant el Notícies en xarxa, edició migdia. Darrere nostre la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, Adrià Jurado i jo mateix, Eduard París. Han quedat desconvocades les vagues territorials d'ensenyament que hi havia previstes des d'aquest dilluns i fins el proper dijous.
2: Ahir els sindicats majoritaris van decidir que consultaran a tot el professorat si avalen o no el preacord a què divendres van arribar amb el Departament d'Educació i que, mentrestant, feien una treva de les mobilitzacions. Precisament, CGT i la Intersindical sí que mantenen la convocatòria de vaga. Ens explica Norma Lebrero.
4: La consulta serà telemàtica, es farà a través del correu corporatiu dels mestres i s'obrirà aquest dilluns al migdia fins dijous a la mateixa hora. Dijous mateix decidiran, en funció dels resultats, si mantenen o no la vaga convocada per divendres a tot el sector educatiu. El preacord preveu millores salarials progressives durant els pròxims 4 anys, amb nous complements retributius i un reforç de les plantilles dels centres educatius, especialment per atendre les necessitats de l'escola inclusiva. Ho explicava a la xarxa la portaveu d'USTEC, Yolanda Segura.
5: Aquestes 6.400 dotacions, ho deuen deixar molt clar, és la dotació mínima a desplegar. Per tant, menys que això no es desplegarà, sinó que més aviat anirà més i que serà en marc en funció de les necessitats que es vagin detectant en els centres educatius. Així que per nosaltres aquesta qüestió, la veritat és que hem fet un pas considerable i sobretot aquest canvi de mirada que requereix el model d'escola inclusiva, que és no només es posar recursos, sinó que és generar aquests espais de coordinació, generar aquests equips psicosocials, psicosocioeducatius.
4: Els sindicats signants del preacord demanen el vot favorable, mentre que altres organitzacions organitzacions com la CGT, la Intersindical i la COS ja han anunciat que faran campanya pel no, perquè consideren que algunes reivindicacions clau han quedat fora de l'acord. De fet, aquests sindicats mantenen convocades les vagues per dilluns i per dijous.
0: El que sí que es manté és la protesta per part de la coordinadora d'assemblees educatives a la delegació del govern a Girona.
2: La intenció dels participants és instal·lar-se entre la plaça de Catalunya de Girona i la seu de la Generalitat. El programa preveu espectacles familiars, concerts, castells, un dinar popular i l'acampada, segons el cartell difós per la coordinadora.
0: Continuem ara parlant d'inversions, ara ja no, en l'àmbit educatiu, perquè la Generalitat impulsarà aquest mes de juny el programa Arrel, una nova línia d'ajuts dotada amb 2,1 milions d'euros per crear i mantenir comerços en micropobles amb l'objectiu de fixar l'activitat, reforçar la cohesió social i combatre la despoblació.
2: El programa s'articularà en tres línies d'ajuts. La primera estarà dirigida als ens locals perquè puguin fer obres i crear nous establiments. La subvenció podrà cobrir fins al 80% de la inversió amb un màxim de 18.000 euros per projecte. En aquest àmbit, la idea és que els ajuntaments busquin via concurs un emprenedor i que l'acompanyin durant tot el procés, sense buscar necessàriament un rèdit econòmic del negoci. La segona línia donarà suport al funcionament i consolidació d'establiments impulsats pels ajuntaments, mentre que la tercera s'adreçarà a negocis privats ja existents en municipis rurals. En aquests dos casos, les subvencions cobriran fins al 50% de les despeses amb un topall de 5.000 euros.
0: Obrim plana política perquè el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, insisteix que no dimitirà després del cas de corrupció que aquesta setmana ha esquitxat un altre expresident socialista. Parlem de José Luis Rodríguez Zapatero.
2: Pedro Sánchez diu que continuarà fins l'any que ve, que toca eleccions i tot el temps que vulguin i decideixin els espanyols a les urnes. Ha assumit literalment i ha dit que entre bancades poden succeir, però que no són motius suficients per deixar la presidència.
6: No nos conocen, porque el socialismo democrático puede tropezarse. Somos un proyecto humano y podemos, por tanto, tener esos tropiezos. Pero nunca damos una batalla por perdida. Nos levantamos y avanzamos.
2: A més, Sánchez no ha perdut l'oportunitat d'atacar directament a l'oposició, titllant-la de, en paraules seves, tramposa per tractar d'enderrocar el govern amb les seves males arts.
0: Per la seva banda, el president de la Generalitat, Salvador Illa, també ha assegurat que els socialistes no tenen cap por de la justícia.
2: I ho ha dit durant la celebració de la Festa de la Rosa a les comarques de Tarragona, a Constantí. Després del que ha denominat, i també en paraules seves, unes setmanes complicades, el president de la Generalitat ha estat taxatiu respecte als que també, com ho diu ell, volen fer mal, en referència a la dreta i extrema dreta.
7: I davant del que ha passat aquests darrers dies, els nostres valors, la nostra convicció socialista significa respectar la justícia. No tenim cap por a la justícia. I significa també demanar respecte per a l'estat de dret i per la presumpció d'innocència. Aquests que corren a prejutjar, sense ni tan sols escoltar. Respecte a la justícia i respecte a l'estat de dret i a la presumpció d'innocència.
2: A nivell català, ella també ha aprofitat per agrair a Esquerra i als Comuns el seu suport per tirar endavant els pressupostos de la Generalitat.
0: Precisament Esquerra Republicana confia que els socialistes compliran, doncs, aquests acords a què han arribat per votar els pressupostos.
2: Ho ha dit el portaveu dels Republicans al Parlament, Jordi Alberto Caballero, en declaracions al programa Ciutadella.
8: Se'l creu el PSC quan diu que el PSOE aprovarà això?
9: Sí.
8: Sí? I sap per què me'l crec? Jo crec que el PSC quan diu això perquè forcem que hi hagi una bilateral abans que els pressupostos s'aprovin. I en aquesta bilateral, precisament el que es tracta, buscant aquest acord amb el govern de l'Estat, per tant, govern de la Generalitat, govern de l'Estat, acorden a la bilateral, que tant l'Orbital com el Consorci de Zona Franca seran una realitat i, per tant, aquest acord es complirà. Ho acorden els dos governs. Nosaltres vam exigir que això fos un pas previ per a l'aprovació dels pressupostos de govern. Per això crec que el PSC complirà, perquè, d'altra banda, sempre hem de partir del principi de confiança mutua quan s'arriba a un acord. Si ja no hi ha principi de confiança mutua, és evident que no pots arribar-hi a cap tipus d'acord.
2: Podreu seguir l'entrevista sencera aquesta nit a 9:45 a la vostra televisió local i a la plataforma La Xarxa Més.
0: Parlem ara de economia, perquè la llum i el gas natural tornaran a tributar l'IVA al 21% a partir de demà, després d'uns darrers mesos amb el tipus reduït al 10%. Encendre la llum o utilitzar l'electrodomèstic serà, doncs, una mica més car que en les darreres setmanes.
2: Les rebaixes fiscals les va aprovar el govern espanyol el mes de març per compensar l'encariment de l'energia arran del conflicte a l'Orient Mitjà i el bloqueig de l'estret d'Hormuz. Ara desapareixeran després que l'Institut Nacional d'Estadística hagi confirmat que els preus d'aquests productes s'han moderat respecte a fa un any. La normativa estableix que els ajuts s'eliminen quan el preu d'un producte baixa més d'un 15% respecte al mateix mes de l'any anterior.
0: A més, l'impost especial sobre l'electricitat també pujarà del 0,5% actual, tornarà al 5% habitual. En canvi, els ajuts fiscals als carburants, tant a la gasolina com al dièsel, es mantindran actius fins al 30 de juny.
2: També es manté la rebaixa de 20 cèntims per litre destinada a col·lectius professionals, com ara transportistes, agricultors, pescadors i ramaders, així com els descomptes del bo social elèctric per als consumidors en situació de vulnerabilitat.
0: I parlem ara de salut, perquè aquests dies s'està fent a Chicago, als Estats Units, la convenció anual de la Societat Americana d'Oncologia, i des d'allà arriben molt bones notícies amb estudis liderats per centres mèdics catalans de prestigi.
2: Un està relacionat amb el càncer de pròstata metastàsic. El de pròstata és el càncer més freqüent entre els homes, tot i que només un 10% es detecta en fase de metastàsica. En aquest estudi, en el que hi participa el Vall d'Hebron Institut d'Oncologia, ha demostrat que una combinació de fàrmacs pot reduir a la meitat la progressió de la malaltia o de mort en els pacients. Es tracta d'un assaig clínic en fase 3, és a dir, que ja s'ha provat en pacients abans d'aprovar el seu ús general.
0: I l'altre estudi fa referència al càncer de mama, i és que la immunoteràpia es consolida com el tractament estàndard per aquest tipus de càncer triple negatiu localitzat, el subtipus més agressiu i que representa el 15% dels casos diagnosticats.
2: Així ho avalen els resultats definitius d'un estudi internacional que s'ha presentat fa unes hores al Congrés de la Societat Americana d'Oncologia Clínica, celebrat, com us explicàvem, a Chicago. I el metge espanyol Javier Cortés hi té un paper molt rellevant. Ens dona tots els detalls Carme de Fez.
9: La importància de l'estudi és que s'ha fet un seguiment de 1.200 pacients durant 8 anys. Els resultats demostren que combinar immunoteràpia i quimioteràpia millora la supervivència en torn a un 85% de casos, davant del 77% de les que només van rebre quimioteràpia. El treball ha estat coliderat pel doctor Javier Cortés, director de l'International Breast Cancer Center de Barcelona i referent internacional en càncer de mama.
10: Bueno, yo creo que después de tantos años de este estudio, lo que es espectacular es ver cómo el beneficio que habíamos visto al principio no solamente se mantiene, sino que aumenta a lo largo del tiempo. Y es muy bonito ver cómo en este momento estamos curando más o menos el 80% de mujeres con este tipo de tumor.
9: Segons Cortés, aquest tractament combinat és actualment la millor opció terapèutica en el cas del triple negatiu, tot i que encara no s'aplica de forma generalitzada.
10: Y me atrevería a decir que no solamente en el futuro vamos a hablar más de tratamientos dirigidos sino de quimioterapia, ya en el presente estamos dando mucho más tratamiento dirigido en forma de moléculas pequeñas, en forma de inmunoterapia, en forma de fármacos anti-ERDOS, etcétera, etcétera, y menos quimioterapia. O incluso la combinación de ambos, dando resultados espectaculares. Por lo tanto, muchas veces más es menos, y lo que tenemos que hacer es ir por esta vía de individualizar muchísimo el tratamiento, dar a cada uno lo que necesita.
9: Coincidint amb la presentació de l'estudi, el doctor Cortés ha rebut a Chicago el Premi Internacional Giants of Cancer Care, que reconeix la seva trajectòria. El metge espanyol ha participat en el desenvolupament de 12 fàrmacs aprovats a Europa pel càncer de mama metastàsic i amb més de 150 projectes d'investigació.
0: I seguim parlant de salut, en aquest cas la dels animals, i més concretament la de les mascotes per excel·lència, la dels gossos, on la prevenció és un factor clau.
2: Ara que comença l'època de més calor, les puces i les paparres són un dels principals perills als quals s'enfronten els gossos. Per sort, hi ha tractaments de tota mena, però per evitar mals majors, els veterinaris recomanen prevenir abans de curar. Des de Ràdio Ripoll, Marc Roura.
11: Els forts episodis de calor dels darrers dies han avançat la presència de puces, paparres i mosquits, paràsits que esdevenen un perill per a gossos i gats. Si bé és cert que hi ha molts productes per tractar les seves picades, els experts, com la veterinària de la clínica Camp de Bet, Àfrica Montaner, recorden que la prevenció és clau.
12: Sobretot és la prevenció. Sí que és veritat que ara els productes que tenim són molt ràpids i en qüestió de 4-5 hores, com a molt 24 hores, queden tots els animals fulminats, és a dir, els paràsits.
11: Un altre dels insectes a tenir en compte és la processionària, el remei més efectiu, vinagre de poma.
12: Hi ha productes també comercials, però portant vinagre de poma i en el moment que l'animal toqui, sigui amb la llengua, amb el morro, amb les potes, mullar-lo bé amb allò. No fregar, mullar-lo bé i després sí que trucar al veterinari per si de cas si s'infla molt o això, que no hi hagi una reacció que es pugui ofegar.
11: Els collars, pipetes i esprais que repelen aquests insectes també repelen la mosca que provoca leishmaniosi, una malaltia que té tractament però que no té cura en els gossos.
0: Anem ara amb un parell de notícies de proximitat. Sant Cugat en Palestina no vol que el conflicte a Gaza quedi en l'oblit. És per això que avui el col·lectiu ha organitzat una jornada per assenyalar-ho amb una exposició interactiva, una xerrada i un dinar solidari. Des de Cugat Media ens ho explica Ignasi Riera.
13: Els santcugatencs han pogut viure una petita part del patiment de la població palestina aquest diumenge amb una iniciativa de l'associació Sant Cugat en Palestina. Passar per un control amb guàrdies armats, escoltar els horrors de la guerra i fugir a correcuita amb les quatre coses que tens temps d'agafar han sigut algunes de les activitats per recordar el genocidi que es continua produint a la franja. Dunia Febrer, membre de l'associació, ha reivindicat la posició de l'Ajuntament amb la causa palestina.
14: Hi ha moltes coses que es podrien fer des dels ajuntaments, que es podria fer mocions també per estar a favor del boicot, de les sancions, de la desinversió, i no ser còmplices amb empreses israelianes, amb empreses d'aquí que també estan beneficiant-se del genocidi, i és tot un seguit de coses que no és només no deixar de parlar i no deixar de veure el que està passant.
13: La iniciativa ha finalitzat amb uns balls palestins i un dinar.
0: I d'altra banda, avui l'Associació de Voluntaris de Protecció Civil de Girona ha organitzat una jornada informativa i de portes obertes per tal de captar nous voluntaris.
2: Durant la trobada s'ha pogut veure una exhibició de material d'emergència, carpes de coordinació, kits d'acollida, llits, mantes i vehicles operatius. També s'ha fet una explicació de les funcions dels voluntaris, com es gestiona la logística i la prevenció als esdeveniments a la ciutat, i s'ha ofert tota la informació sobre el voluntariat, requisits i formació oficial a l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya. Des de Televisió de Girona, Xavi Morlans.
15: Les associacions de voluntaris de protecció civil es defineixen com organitzacions de persones disposades a col·laborar de forma desinteressada amb les administracions públiques per tal de protegir a les persones, els béns i el medi ambient en situacions d'emergències. Però davant d'una societat amb cada vegada més necessitats, requereixen de més voluntaris per poder cobrir totes les demandes. Per això, des de l'Associació de Voluntaris de Protecció Civil de Girona, conjuntament amb l'Ajuntament, han organitzat una trobada per tal de captar nous integrants. Així ho explica Montserrat Casas Amat, presidenta de l'associació.
16: La idea és que volem fer moltes coses i podem ser molts equips fent les coses i coordinant-nos i no tots haver de fer una mica de tot i al final doncs, no poder fer tant, perquè veiem molt de potencial. Avui en dia hi ha moltes necessitats.
15: En aquesta trobada, els assistents també se'ls explica tot el que fan els membres de l'associació, ja que moltes vegades només en coneixem una petita part. Ho diu així Jordi Sánchez Escué, cap de l'associació a Girona.
17: O sigui, fem des d'atenció a la població, tota la part de gestió de prevenció d'incendis forestals, prevenció d'inundacions, tota la part d'acollida i de atenció també de formació a la població. Fem tota aquesta part també d'estar a les escoles.
15: Amb tot això, des de l'associació es confia en poder augmentar el nombre d'efectius i donar així un servei de major qualitat a tota la població.
0: Obrim ja el bloc cultural i ho fem des de la Sénia, al Montsià, que s'ha convertit aquest cap de setmana en l'epicentre de la música de banda amb una nova edició del festival Músiques en Terres de Cruïlla, que ha reunit agrupacions i artistes de Catalunya, el País Valencià i Aragó.
2: El certamen ha tingut com a gran reclam la presentació del nou disc de la cantautora Montse Castellà. Des de 21 Ràdio, Alberto Calatayud.
18: La Sénia s'ha tornat a convertir en un punt de trobada musical amb una nova edició del festival Músiques en Terres de Cruïlla. Durant 3 dies el municipi torna a demostrar el gran potencial de la música de banda com un nexe d'unió que trenca qualsevol frontera geogràfica. Escoltem Mercè Gisbert, vicepresidenta de l'agrupació musical senienca.
19: La Sénia és frontera natural en Aragó i en València. De fet, el riu Sénia partix València i Catalunya i el pic del Tossal del Rei mira que va a 3 comunitats autònomes i que va arribar a tres municipis de tres comunitats autònomes diferents.
18: Un dels plats forts d'enguany ha estat la presentació del nou disc de Montse Castellà, un treball que la cantautora ha enregistrat amb la banda musical senyenca i que ha estat adaptat pel director Pep Vila, un projecte que s'ha estrenat en directe.
20: El nou projecte meu, el nou disc de Groenlàndia, que celebra 30 anys als escenaris, té una peça importantíssima i essencial, que és la banda municipal de l'agrupació musical senyenca. I, per tant, havíem de vindre a casa seva, al seu poble.
18: Més enllà dels concerts, el festival busca potenciar els nous artistes de Catalunya, València i Aragó, i les escoles han unit forces per fomentar trobades i generar contactes de cara a properes festes.
21: El gran silenci ens fa tot el que es mou. Es mou.
0: Seguim parlant de cultura i seguim a les Terres de l'Ebre, perquè el Literàrum de Móra d'Ebre ha tancat l'edició del 2026 marcada pel creixement de la programació i una notable resposta per part del públic.
2: Des de Canal Terres de l'Ebre, Daniel Cort.
22: Durant 4 dies, la Fira d'Espectacles Literaris ha programat 25 actuacions, 26 presentacions de llibres i 6 exposicions, amb una gran afluència de visitants. Lluís Xavier Flores, director del Literàrum, valora molt positivament la recuperació de l'essència del certamen.
23: Contentíssims per la resposta, sobretot en guany. Crec que ha hagut un gran esforç de tot l'equip perquè la fira, com he dit en diferents ocasions, torne a recuperar també aquests actes que alguns anys, en els primers moments, tenia, com aquesta sessió golfa, fidelitzar els programadors.
22: Entre les propostes més singulars d'enguany ha destacat Xant de Cabrota, un espectacle poètic i d'improvisació inspirat en les tradicions orals del Pirineu i l'observació dels ocells. L'organització s'ha mostrat molt satisfeta per l'acollida rebuda i ha destacat que aquesta edició reforça el paper del Literàrum com a aparador de referència de la literatura en escena als territoris de parla catalana.
0: Les 2:51 minuts, moment de parlar d'esports.
1: Notícies en xarxa. Esports.
0: Comencem parlant de futbol. El PSG de Luis Enrique guanya la seva segona Champions consecutiva després d'imposar-se a l'Arsenal. Molt aviat es van avançar els anglesos amb el gol de Havertz i a partir d'aquí van exhibir la fortalesa defensiva que els havia portat fins a aquesta final.
2: L'equip parisí va monopolitzar la possessió i el domini, però no va ser fins a la segona meitat, com aconseguir l'empat arran d'un penal transformat per l'ex-blaugrana Dembélé. Quedava mitja hora de partit, però el resultat no es va moure. Tampoc durant la pròrroga, on el desgast físic va passar factura a tots dos equips. Ja a la tanda de penals, el català David Raya, porter de l'Arsenal, va aconseguir aturar un dels llançaments al PSG, però dos dels seus companys van fallar, donant el triomf al conjunt francès.
0: La nota negativa finalment no va estar a Hongria, seu de la final, on es va viure una autèntica festa del futbol, sinó a França.
2: I és que la nit de celebració a París va acabar amb més de 700 detinguts per part de les forces de seguretat franceses.
0: I aquí a casa nostra, el Sabadell va arrencar amb derrota al play-off d'ascens a la segona divisió.
2: Mal resultat pels arlequinats, que van perdre contra el Real Madrid Castilla per 2-0. La tornada serà divendres vinent a la nova Creu Alta i l'Europa s'estrena avui a 16:45 contra el Celta Fortuna a Can Dragó.
0: Parlem ara dels play-off a la Lliga Elite, on aquesta tarda es disputa la tornada de l'eliminatòria de semifinals entre el Prat i el Sant Mauro. Tenim la prèvia d'aquest partit des del Prat Ràdio, Ivan Conde.
24: Associació Esportiva Prat i Sant Mauro es retroben 8 dies després en el partit de tornada de les semifinals del play-off d'ascens a Tercera Federació. El 0-1 de l'anada dona un avantatge als Pota Blava, que no se'n refien, però d'un Sant Mauro que va acabar la temporada com un tir i que buscarà apurar les seves opcions d'assolir un pas històric. En qualsevol cas, tan cert és que el Prat, que venia de 5 derrotes consecutives, ha viscut i entoma aquesta victòria com una reacció esportiva i com un punt d'inflexió de cara al que queda de promoció d'ascens. Escoltem el porter dels Pota Blava, Dani Guiseris.
25: Jo crec que serà una primera part on els dos esperarem una miqueta. Jo veig que anem a una avantatge de 0-1, però sí que és un resultat molt curt. Jo crec que la primera part serà de una mica de veure què passa i la segona sí que serà, jo crec, que els resultats han tingut un partit més obert, amb moltes més ocasions.
3: Els socis de l'Associació Esportiva Prat podran anar ensenyant fins a dos acompanyants de manera gratuïta. El futbol base està convidat al partit i els menors de 16 anys també tenen l'entrada gratuïta. A més, es repartiran pràcticament 300 aplaudidors perquè el Sagnier visqui una jornada per al record en un partit que es podrà seguir en directe per la xarxa Més.
2: I el guanyador d'aquesta eliminatòria jugarà l'últim bitllet d'ascens a la Tercera Federació davant la Pobla de Mafumet. Els tarragonins ahir van haver de tirar d'èpica per superar el Rubí, que va arribar al descans amb un 0-2 favorable. Anada havia acabat amb empat i a un, i els locals necessitaven dos gols per fer valer la seva millor classificació a la Lliga. I els van acabar aconseguint. Ja a la pròrroga els rubinencs necessitaven marcar, però finalment la victòria va ser per a la Pobla per 3-2.
0: I parlem ara de futbol femení, perquè avui acaba la Lliga F amb el darrer partit pel Badalona Women, que s'enfronta al Llevant. La prèvia del duel des de Radio Ciutat de Badalona a l'Eix Blanc.
4: Per quart any consecutiu, el Badalona Women aconsegueix l'objectiu marcat a principi de temporada, salvar la categoria. Les badalonines jugaran un any més a la Lliga F, la màxima categoria estatal. Ha estat una gran temporada per l'equip, que ha jugat els seus partits a Palamós, ja que la competició obliga a disputar en camps de gespa naturals, superfície que no té l'estadi municipal de Badalona. La substitució d'Anabel Junyent al novembre i la incorporació de Marc Ballester van millorar les sensacions de l'equip. Les jugadores van aconseguir una històrica classificació per semifinals de Copa de la Reina, on van empatar el Barça a 0. A més, s'ha aconseguit la salvació amb solvència i amb moltes jornades d'antelació. El partit contra el Levante s'afronta com un tràmit, ja que cap dels dos equips es juga res. L'equip granota va certificar el seu descens dues jornades endarrere, tot i que en el darrer partit, a casa, voldran donar una bona imatge. El maig es jugarà avui a les 4 de la tarda en la jornada unificada de la Lliga F.
0: Precisament a les 4 de la tarda i en aquesta jornada unificada també tanquen la Lliga l'Espanyol i el Barça. Les blanquiblaves reben el Sevilla i el Barça visitarà el Madrid Club de Futbol. Fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia, que fa possible darrere nostra producció el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons que us ha parlat Adrià Jurado i un servidor, Eduard París. Gràcies per escoltar-nos i passeu un bon diumenge.

0: la xarxa de comunicació local.
1: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: L'Angle de Miramar, el programa de motor de Ràdio Mollet, conduït i presentat per
1: Álvaro Rodríguez,
0: Eva Utrero
2: i Àlex Bermúdez.
1: En directe dilluns de 7 a 8 de la tarda.
2: I en remissió tots els dimarts de 6 a 7 de la tarda.
0: L'Angle de Miramar a Ràdio Mollet.
3: Sou al 96.3 de la FM. Esteu escoltant Ràdio Mollet. Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa.
4: El Club del Country. Bring on the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.

Doncs sí, família, benvinguts a una nova edició del vostre espai, que espero que sigui del vostre grat. Això és el Club del Country, amb un servidor, en Rafael Corbí. Avui estem celebrant el nostre programa ja número 2030. I sí, hem començat amb música infantil a càrrec d'una formació australiana formada a Sydney, a New South Wales, el 1991. The Wiggles, Anthony Field, Lachlan Gillespie, Simon Price, Tihai Hawkins, Evie Forrest, John Pierce, Caterina Met i Lucia Field, però amb gent molt diversa que ha passat al llarg dels anys per aquesta formació. El seu disc que avui repassarem és el Wiggle Up, Giddy Up, un disc publicat el 2025, del qual hem extret cançons com aquesta, anomenada Hats, Boots and Ride, un disc en el qual doncs nosaltres hi trobem bona música country per gaudir, no només les criatures, no només els més petits, sinó també tots nosaltres. Realitzat el 7 de març de 2025 per ABC Records, i és que aquesta formació porta ja un fotimer d'àlbums a les seves esquenes. Avui recordem cançons d'aquest disc que us presentem, i entre d'elles, col·laboracions espectaculars, les tres següents que escoltarem, de gent del món del country. Com, per exemple, la Anna Dasha Novotny, la Dasha, amb aquest Wiggle Up, Giddy Up.

Eagles, també una bona manera de portar la música country des d'Austràlia a més noves generacions. Ja als anys 80, alguns dels membres de la formació havien format part de la banda de pop australiana de Cockroaches als anys 80 i també havien format part d'altres formacions. Després s'hi han unit doncs, generacions més joves amb aquest grup plenament consolidat l'any 2005. D'aquest disc que avui repassarem i trobem altres col·laboracions fantàstiques. Què us sembla, per exemple, aquest tema amb la magnífica Kelly Bell? Això es diu Say the Dance, Boots de Nou. Dance.

col·laboracions, però hi trobem trobant autèntics artistes que són molt destacats, com en Troy, Cassar Daly, per exemple, Morgan Evans, la Dolly Parton, que hi col·labora en dues cançons, o la magnífica també Lainey Wilson, que també participa en una d'elles. Precisament escoltarem un dels temes que de The Wiggles, amb aquest àlbum de country, però per mainada, ens aportaven The Wiggles and Dolly Parton amb Friends.

Fantàstica la col·laboració amb la Dolly Parton al 66è àlbum realitzat per The Wiggles i el seu segon treball discogràfic dins el món de la música country d'ençà d'aquell Cold Spaghetti Western. Un àlbum magnífic que conté una versió més reduïda i després una edició de luxe amb moltes més cançons que avui estem repassant, algunes d'elles fins a 32 amb aquesta edició, com he dit, amb moltes i molt bones col·laboracions. Ho deixem estar aquí, però és que no puc deixar d'escoltar el que han fet amb la meva artista preferida, juntament amb l'Ella Langley de l'actualitat. És la Lainey Wilson. Això es diu Let's Ride.

Com us vàrem dir en el passat programa, seguim repassant el Club del Country, aquests discos que del 2025, en aquest cas, ens van quedar sense presentar amb els nostres oients. En Noah Hicks és un cantautor de música country emergent, originari de Carrolltown, de Georgia, i es va traslladar a Nashville consolidant-se com un narrador d'històries que captura l'essència de la vida en pobles petits i les experiències quotidianes. Va néixer a Georgia i va créixer en una granja de pollastres al mateix estat, una influència que marca profundament la seva música, que defineix, igual que els pollastres, com autèntics i propers. L'escoltem, o l'hem escoltat amb aquesta cançó, que es diu More People Don't, i aquest va ser el primer senzill extret d'abans de la publicació d'aquest disc. Porta el nom de Small Town Dose.

Així, escoltant les cançons del cantant dels Pollastres. Sé que és fàcil fer una broma com aquesta, però també m'ha costat una mica dir-la. Small Town Dust és el títol també de l'àlbum, com hem dit, publicat el 2025. Senzills que es van publicar com Country Tonight, que es va publicar abans de la sortida de l'àlbum complet. Get Enough, un dels temes clau que apareix en moltes llistes de reproducció com a tema destacat. Però ens quedem amb una cançó identificada com una de les cançons més populars de l'artista dins d'aquest treball. Des de l'octubre de 2025, Might As Well Be Gone, la música d'en Noah Hicks.

És un debut discogràfic, però no ho és al mateix temps. El 17 d'abril de 2026 es portava el projecte de debut de l'artista de Nashville, Thomason. És un EP de 4 cançons anomenat White Van, marcant una nova etapa per al cantant, que anteriorment era conegut pel seu nom artístic de True Lewis i que ara utilitza el seu cognom real com a identitat artística principal. Fa moltes referències personals a un període clau de la vida de Thomason. Durant els seus primers anys de sobrietat, va conduir una furgoneta blanca per un centre de tractament a Alabama transportant pacients, i d'aquí ve el nom de White Van. Les cançons que hem escoltat, el primer senzill, aquest Hill I Die On, és una reflexió sobre la llar i la simplicitat, mentre que White Van, la cançó que dona títol a l'EP i tanca el disc, connecta el seu passat amb el present. En Thomason, amb el seu nom real de Troy Lewis, ja l'havíem escoltat diverses vegades, va saltar la fama el 2020 amb aquell tema irreverent Dig Down in Dallas, que va arribar al número 12 de Billboard. Ara arriba una nova època per aquest cantant. Es diu Thomason.

0: Charleston, that is the utterly incomparable Sarah Watkins right there.
1: Com podeu escoltar, és un àlbum en directe a càrrec d'aquest trio de cantants i compositores multiinstrumentalistes fantàstiques que ens acompanyen al món de l'americana music, bluegrass, folk i gospel. La formació l'anomenen I'm With Her i varen debutar el 2014. Els seus membres són l'extraordinària Sarah Watkins, la Sarah Jazzros i la Alfie O'Donovan, cantants elles que tenen diversos premis també en el món dels Grammys i d'altres associacions internacionals. El 2020, la seva cançó Call My Name va rebre nominacions per 2 premis Grammy, millor interpretació d'arrels americana i millor cançó d'arrels, i després en van guanyar aquesta darrera. I un àlbum magnífic el 2026, el Wild and Clear and Blue, que és un àlbum realment que és una preciositat. Sing Me Alive és un tema en directe enregistrat en diversos llocs que ens acompanya avui també amb algunes de les cançons. Per exemple, el tema Sisters of the Night, Watch, enregistrat a Charleston, o aquest Ancient Light, senzill de l'àlbum enregistrat a Atlanta.

Un disc que es va publicar a través de Roundel Records el 17 d'abril de 2026, tot i que en la seva edició física en CD i vinil, inclosa una edició limitada en or metàl·lic, que està prevista que s'enviï a partir del 8 de maig de 2026. 20 cançons gravades durant la seva gira de 2025 amb temes dels seus àlbums d'estudi See You Around i Wild and Clear and Blue, a més de versions com, per exemple, The Obvious Child de Paul Simon, Atlanta, Nashville, Toronto, etc, etc. El llançament va arribar poc després que el grup guanyés el Grammy al millor àlbum folk el 2026 pel seu disc anterior, i com us hem parlat, la seva cançó més coneguda i de més èxit va ser aquest tema que també escoltem en directe a càrrec de I'm With Her. Es diu

0: Ell mateix s'ha presentat, Alan Barron, cantautor i músic de Nova Zelanda, originari d'Invercargill. És un personatge veterà de l'escena musical de la zona de Christchurch, que ha publicat diversos àlbums, també amb els darrers anys, ja de principis dels anys 2010. Alan Barron, ell mateix ha presentat aquesta cançó que es deia Mr. River. I ara deixarem que sigui un altre protagonista. En aquests darrers minuts estarem a Nova Zelanda, per exemple, en Debbie Lakin, amb It's an Illusion.
1: I'm Debbie Lakin and here's It's an Illusion from my album. I hope your listeners enjoy it as much as I enjoyed recording it.

parell de temes que ens han portat fins a Nova Zelanda i un últim que ens portarà fins a Georgia, Atlanta, concretament amb una banda que barreja rock and roll amb el que ells anomenen ànima meridional, Southern Soul, cor plenament country. Són els Jet Black Roses, aquest trio format per en Trey Bentley, cantant i compositor, l'Andrew Bentley, germà d'en Trey, també de Georgia, i el guitarrista de Carolina del Nord, en Tyler Cates. Ens porten una de les cançons del seu àlbum de debut de l'octubre de 2025, Jet Black Roses. Aquesta cançó que escoltarem és la que porta el nom de Send Me. Fins la setmana que ve. Ha estat el Club del Country amb Rafael Corbí. Adéu-siau.

0: les portes de Troia és un espai de divulgació històrica. Els qui fan el programa el defineixen així. Ens agrada viure i explicar la història en primera persona.
1: A les portes de Troia, amb Sergio Rodríguez, Alberto Reche i Oliver Vergés.
0: El passat no és només allò que va succeir fa un temps, sinó que explica la nostra realitat quotidiana. Per això fem història i parlem de la història.
2: A les portes de Troia, dimarts a les 10 de la nit i redifusió dissabte a la mateixa hora.
3: De dilluns a divendres, entre les 9 i 2:15 del matí, posa't les piles. El magazín de Ràdio Mollet, on tu ets el protagonista.
4: Molts d'ells a vegades escriuen poesia de 14 o 15 versos, doncs aleshores donar l'opció de recitar-ne, de poder-ne llegir dos.
5: Bàsicament el que et diu una mica l'OMS és que fiquem la ciutadania, que fiquem el ciutadà en el centre de les decisions.
3: Posa't les piles, al magazín de Ràdio Mollet. Remissió de 3

0: A fons, entrevista en profunditat amb els grups municipals de l'Ajuntament de Mollet.
1: Molt bona tarda, sigueu benvingudes i benvinguts al programa A Fons, un espai que consta d'entrevistes en profunditat amb els portaveus municipals dels diferents partits polítics de la nostra ciutat de Mollet del Vallès. Aquesta setmana l'espai A Fons és pel Partit Socialista de Mollet i, com és habitual, ens acompanya la seva representació, la seva regidora i portaveu, Encarna Ortí, de qui saludem. Bona tarda, Encarna.
2: Hola, molt bona tarda.
1: Gràcies per acompanyar-nos un dijous més, doncs, per comentar tota l'actualitat de la ciutat i, precisament, comencem parlant de temes més polítics, més a nivell d'intern de partit, perquè aquests dies doncs, sabem que s'estan fent alguns moviments pel que fa a les eleccions municipals de cara al 2027. Encara queda just, queda un any, per tant, hi ha diversos partits doncs, que ja s'estan activant, estan doncs, plantejant com seran aquestes candidatures no?, de cara a l'any vinent, i precisament doncs, volem comentar això. Encarna, en quin punt esteu vosaltres des del PSC? S'han començat a produir algunes converses?
2: Doncs nosaltres realment no estem molt capficats en la gestió diària de tots els projectes de la ciutat. Si és cert que hem vist, com comentaves, doncs, que altres grups doncs, ja hi han presentat candidats o properament ho faran. També hem vist diferents carpes a espais de la ciutat, però sí que és veritat que nosaltres no estem ara amb el cap, queda un any, i per nosaltres això és un quart del mandat, i realment doncs, encara queda molta feina per fer. Volem avançar tot el possible, volem acabar els màxims projectes possibles i fins i tot engegar doncs, molts que encara doncs, estem treballant. O sigui que nosaltres la nostra prioritat és l'actuació diària, la gestió, que surti endavant tota la feina. I bé, ja imagino que el tornar de l'estiu i sobretot doncs, a la tardor, a principis del 2027, doncs ja estarem sí que ficats en això, però com estem a govern tampoc podem perdre l'objectiu nostre que ens té tot el temps ocupat, que és la gestió, que és molt important. Així que bé, de moment doncs el dia a dia, que no és poca cosa.
1: Precisament jo crec que ara un dels projectes en els quals esteu destinant més esforços és la Festa de la Rosa, que tot just arriba demà divendres. Parlem d'aquesta cinquena edició que se celebra aquí a la ciutat i que de fet ho fa amb els tiquets exhaurits. Ja no hi ha cap més gent en el parc de Can Volà, Encarna.
2: Doncs realment estem molt contents perquè ja fa dues setmanes o més, fa dues setmanes doncs, que vam exhaurir aquests tiquets, perquè ja el parc doncs ja som tanta gent l'any passat que també per nosaltres, perquè ens agrada a nosaltres gestionar-ho, ens agrada estar al costat de la militància i de totes les persones que s'apropen, doncs que se'ns fa molt complicat doncs arribar doncs al volum doncs que la gent doncs ens demana, però realment doncs hem posat a la venda més de 600 tiquets i això és i després s'aproparà més gent, no? Però és una xifra amb la que estem molt contents, la veritat, per l'acollida, per les ganes que té tothom, i estem doncs ara aquests esforços al nostre partit doncs, i la militància està posant tots els esforços doncs perquè demà doncs sigui una jornada festiva, una jornada germanor, una jornada també política, doncs per parlar doncs de la ciutat, per parlar també de la situació també general. Però en definitiva també és sobretot una jornada doncs, de festa, d'estar al costat de la gent, de rebre també doncs, una miqueta les idees o escoltar la ciutadania, però amb un toc d'aquest festiu, desinhibit i per passar-ho bé.
1: Precisament, les festes de la Rosa no és una cosa que únicament es faci a Mollet, sinó que també es fan altres municipis de la comarca doncs, on hi ha governs socialistes, i també jo crec que això crea xarxa no, entre vosaltres, perquè també vosaltres heu anat a altres festes de la Rosa, també tindreu altres polítics aquí a Mollet, per tant entenc que ajuda doncs, potser a teixir no, aquestes aliances que potser en el dia a dia cadascú està molt enfocat en els seus municipis i no teniu aquest contacte tan proper.
2: Totalment, intentem donar suport entre nosaltres. Ens agrada estar doncs sobretot això, donant suport, donant, fent costat, estar al costat dels companys i companyes, perquè en definitiva també estem tots amb la mateixa gestió, amb els mateixos problemes, amb les mateixes voluntats, i quan cada municipi fa la seva festa, doncs també ho fa, també, doncs, perquè altres companys i companyes ho puguin disfrutar també. I així doncs hem estat a Montmeló, a Canovelles, hem estat a Granollers, hem estat a altres, i ara doncs, com bé dius, doncs demà doncs també vindran companys de la comarca, i i molt agraïts, perquè ens agrada doncs també ser els anfitrions també de la nostra gent.
1: Comentàvem aquests tiquets exhaurits, però no sé si la gent també s'hi pot apropar al llarg de la tarda.
2: Per descomptat que es poden apropar a sentir els parlaments. Tindrem doncs en Jonathan Martínez, que és el primer secretari de la comarca, tindrem a l'alcaldessa també, dirigint-se a unes paraules a tothom, i a la consellera d'Interior tindrem la Núria Parlon, l'exalcaldessa també de Santa Coloma,

0: som més, doncs millor ho passarem també.
1: Doncs avui comentem aquesta prèvia. En tot cas, la setmana vinent a l'Espai de Portaveus doncs podrem comentar com ha anat aquesta festa de la Rosa. I parlem d'altres temes. L'any passat, a finals d'any, començava aquí a Mollet el nou sistema de recollida de residus i tot just doncs ara ja es començaran a donar les primeres bonificacions per a aquelles persones doncs que utilitzen de forma correcta aquest sistema.
0: Sí, si recordeu, a novembre és quan ja vam fer el tancament de les dues fases i llavors doncs també un per incentivar, no, que la gent doncs tingués aquesta motivació doncs també per entrar al sistema, per recollir la targeta, i a més doncs sí que vam dir doncs que tot i que eren com 5 setmanes, era poquet temps, però l'ús en aquestes darreres setmanes de l'any doncs també tindria doncs algun tipus doncs de benefici, alguna repercussió en positiu. Llavors, ara que ja tenim les dades, doncs han sortit moltíssimes llars, no sé si són gairebé 18.000 llars de la nostra ciutat, doncs veuran doncs recompensada, bonificada doncs aquesta taxa per l'ús que van fer ja des de l'inici. Això doncs és molt positiu i sempre ho diem, estem contents de veure la implicació de la ciutadania en aquest nou sistema de canvi de recollida de residus. Hem incrementat moltíssim la taxa de reciclatge. Les últimes doncs que van fer públiques estaven parlant del 70%, quan a inici estàvem al 35%, això vol dir que hem doblat. Estem sobretot contents de com la gent doncs s'ha implicat, ha captat aquesta idea de que era un projecte de ciutat, no era una voluntat que tinguéssim des de l'Ajuntament, sinó una conscienciació general de cap a on hem d'anar amb la gestió de residus, i tot i que hi ha punts doncs que són més complicats, però ja hi havia des de sempre, però estem amb aquesta voluntat de, ara amb dades concretes, de mirar aquests focus i anar intentant buscant també el per què i buscant aquestes targetes que no s'han recollit i què està passant. Però bé, ja et dic que arriben les bonificacions tant per l'ús de les targetes com per l'ús també de les deixalleries i crec que són dades positives i amb les que podem estar doncs això molt, molt contents i sobretot agrair a la ciutadania doncs a entrar d'aquesta manera en el nou model i sobretot pel nivell de civisme doncs, que també han deixat palès.
1: En tot cas, doncs, un model que s'està consolidant mica en mica, també doncs, que la ciutadania ja va fent aquest canvi de mentalitat a l'hora de llançar les escombraries i també doncs, així ho certifiquen les darreres dades. I comentem també altres temes. Aquesta setmana la Generalitat de Catalunya ha obert el que és la segona convocatòria del Pla de Barris. En el vostre cas és a l'Ajuntament, us hi presentàveu ja l'any passat, però malauradament doncs, el projecte no va entrar en aquest Pla de Barris, però ara torneu a apostar per col·legis nous i l'Estació del Nord per tenir doncs, aquests ajuts que puguin transformar part d'aquests barris. Encara no comentem aquest Pla de Barris en el qual us hi torneu a presentar.
0: Sí, malauradament en aquesta primera convocatòria no va ser possible, van ser poquets municipis i no vam ser un d'ells, però sí que teníem una feina, una redacció de projectes tan acurada, tan ben feta, amb tant rigor, que era una llàstima, doncs, no, bueno, teníem la voluntat de que si no eren aquesta, doncs, continuaríem, perquè la nostra aposta no era fer aquesta remodelació no només perquè ara sorgia una convocatòria, sinó perquè és la nostra aposta de transformació de la ciutat. Llavors, hi havia aquesta opció molt millor perquè la podrem engegar amb més volum i molt abans si rebem, doncs, aquests diners que complementaran el que posaríem des del pressupost municipal. I bé, com creiem molt doncs, en aquest model de ciutat i de barris que planteja doncs, des d'aquesta convocatòria, doncs, per això doncs, ara hem posat més esforços. Hem millorat aquells aspectes doncs, que podrien encaixar millor i a veure si en aquesta ocasió doncs, comptem doncs, amb aquest suport, que la veritat és que ens vindria molt bé perquè seria com agafar una embranzida, una empenta molt gran doncs, perquè es pogués desenvolupar més aviat, tot i que, com et dic, nosaltres les línies de com volem que siguin aquests barris les tenim, i ara que les tenim dissenyades, doncs, i entren doncs, una manera, un finançament extra, doncs segurament doncs, seria molt més ràpid, i així doncs, esperem doncs, que en aquesta ocasió tinguem sort a Mollet i que tinguem

0: tot, perquè al final recau tots a la ciutat i als veïns i veïnes, i això és positiu al final per tots.
1: És a dir, que són projectes de barris que es duran a terme independentment d'aquests ajuts, però entenc que amb aquesta ajuda econòmica es farien, bueno, abans.
0: Clar, al final el pressupost municipal és el que és i té unes destinacions també molt, molt concretes, uh-huh, i unes necessitats que s'han de cobrir sí o sí en general. Però, clar, tens plantejat doncs unes partides i no pots apostar. Ja ens agradaria, però, bueno, sent objectius, doncs no és possible. Però, clar, si entra un finançament d'aquella magnitud, doncs ajudaria molt a que aquests projectes es desenvolupessin abans.
1: Mm-hmm. Doncs estarem, en tot cas, pendents de si finalment entren aquestes propostes en el pla de barris d'aquesta ocasió. I parlem d'altres temes també, perquè aquest dilluns, en coincidència amb el darrer dilluns de mes, des de l'Ajuntament celebràveu el ple corresponent al mes de maig, i un dels punts a l'ordre del dia era el Pla Estratègic Municipal d'Infraestructura Verda i Biodiversitat, el qual va ser votat per unanimitat, que és un fet, doncs, que últimament no sol passar el ple encara, no?
0: Sí, a més vam felicitar el regidor, el Ferran Segarra, per la bona feina a l'hora també de transmetre a aquest pla als grups municipals, per explicar-los i per fer-los entendre, no?, la magnitud. És un projecte, doncs, també gran, un projecte innovador, però com et deia abans, sabem, no és una cosa que surti ara perquè ara tenim aquesta intenció, sinó que són molts anys de polítiques verdes, direm així, per anar, uh-huh, per concretar, i que ens ha portat a la ciutat que tenim ara, però no ens que volem quedar aquí. Llavors volem apostar més per aquesta sostenibilitat, per fer una ciutat que s'adapti millor als canvis climàtics, més resilient, i per això ara doncs fèiem un estudi, un general, una diagnosi, i amb aquest resultat doncs tenim plantejat aquest pla d'infraestructura verda, doncs per intentar doncs millorar aquests aspectes medioambientals, i bé, doncs contents per veure doncs que al final també tots els grups municipals doncs tenim la mateixa idea, i això no és més que positiu per la ciutat.
1: Aquest era, com dèiem, un dels punts d'aquest ordre del dia. Un altre era un manifest que anava en referència a la nova llei de dependència.
0: Sí, a més vam tenir la visita doncs també de Ciutadans de Mollet, que ens van un torn de paraula, en aquell cas també persones que són membres del Consell de la Gent Gran. Com sabeu, el Consell de la Gent Gran és un òrgan participatiu de la nostra ciutat, doncs amb veïns i veïnes ja doncs de certa edat, amb molta expertesa, amb molts coneixements, que sumen sempre en positiu, i en aquest cas doncs han treballat aquest manifest conjuntament amb moltes altres entitats, i com no podia ser d'una altra manera, doncs també es va recolzar, perquè a part de com no pot ser d'una altra manera, perquè la llei de dependència doncs també toca en uns temes doncs molt importants que afecten a moltíssima gent, sobretot en el tema de les cures i perquè també és una claríssima aposta del nostre ajuntament. Apostem molt pels serveis socials, pels temes de les cures. Fa poquet doncs vam aprovar també en el Pla d'Igualtat també destacàvem la figura de les persones cuidadores i cuidadors, que s'ha de posar en valor, i també va molt alineat amb aquest manifest, i molt important, ja et dic, perquè estava recolzat d'aquest Consell de Ciutat del Consell de la Gent Gran, i bueno, esperançador. Esperem doncs que amb aquesta proposta de nova llei doncs de veritat sigui tot més àgil, arribin els ajuts abans i es consolidi doncs abans, perquè de vegades doncs també condiciona molt, uh-huh, no només la vida de les persones doncs que pateixen les malalties, sinó les persones cuidadores que han de donar suport.
1: Uh-huh. I ja per tancar aquest punt del ple de maig, també hi havia un parell de mocions que es presentaven, les dues en en relació a l'educació. Una d'elles doncs, demanava instar la Generalitat que hi hagués més dotació pel sector educatiu i l'altra era de rebuig el que fa a la prova pilot de presència doncs, d'agents de Mosso a les aules.
0: Sí, ara la veritat és que estem en uns mesos, la veritat és que estan sent bastant durs amb tot el que té a veure doncs, amb el col·lectiu d'educació, tant des de la conselleria, des dels equips docents, les escoles, mestres, famílies, també els propis infants, que són els que també estan patint, de certa manera, doncs, també aquestes vagues. I bé, doncs, és un tema doncs, que s'ha complicat perquè és un dels pilars també l'educació i s'ha d'anar molt en compte. Hem d'estar al costat dels equips docents, de les famílies, de l'administració i d'intentar entre tots trobar el millor encaix perquè en definitiva, com et dic, l'educació és bàsica i bé, eren dues mocions doncs, que van, bueno, en les que doncs, van haver-hi els seus posicionaments i bé, també dic la regidora Laura Jara està treballant fortament és un intermediant una mica també perquè com sabeu doncs, l'educació també és a través també del departament i de vegades doncs, ni tot tan sols tenim certes competències que podem incidir a l'hora de poder millorar doncs, aquestes condicions que ens demanen, no? Però bé, estem en tractes doncs, amb escoles, amb els equips docents, amb conselleria i, bueno, i sí que eren temes doncs, ja et dic, polèmics no perquè siguin que siguin de controvèrsia sinó perquè incideixen molt en el dia a dia. I bé, i aquest de la prova pilot doncs, també doncs, va el nostre grup municipal doncs, va votar en contra d'aquesta moció però bueno, perquè és una prova pilot doncs, també que va sorgir a demanda de certes escoles, de certs equips docents, perquè bueno, la situació no és la mateixa a tots els indrets, a totes les poblacions, i bueno, vam defensar doncs, que era una petició també dels propis docents, i en aquesta ocasió doncs, bueno, era el nostre posicionament. Mollet no està afectat dins d'aquesta prova pilot, però bueno, jo entenc el posicionament de totes les parts i per això tenim aquestes mocions i aquests espais de debat en el ple.
1: Doncs queden comentats aquests punts a l'ordre del dia i aprofitant que parlàvem d'educació, comentem la Fira de les Cooperatives Escolars que tenia lloc aquest dimarts en el qual hi van participar més de 260 alumnes de cinquè de primària d'aquí de tots els centres escolars de la ciutat. De fet, la Fira de les Cooperatives és un moment especial perquè és aquest punt de culminació del projecte de tot allò que han estat treballant al llarg del curs. Altres sabem encarnar que t'hi vas apropar. Què et va semblar aquesta Fira de Cooperatives d'enguany?
0: Doncs sempre és un dia molt emocionant perquè és el moment aquest que posen a la venda ja els seus productes, les seves idees, veuen el resultat de 8 mesos d'esforç. Jo em vaig reunir amb ells a l'octubre doncs, per entregar doncs, la documentació perquè ja havien inscrit les seves cooperatives, ja havien escollit el nom i ara, doncs, mesos després de molta feina de posar-se de cos, de sis, de no, de, bueno, del que és a acabar doncs, o d'un projecte empresarial a terme, doncs ara ja teníem el resultat, ells ja han posat molt esforços i bueno, és qualsevol activitat que té a veure amb els infants, doncs la veritat és que omple molt, no?, d'orgull, de dir ajudo, no?, a construir o ajudo que passin aquestes coses i sempre, doncs, el resultat és molt positiu, hi ha productes, la veritat és que molt ben fets, molt ben pensats i després també perquè tots els diners, doncs, que agafen amb la venda, doncs també tenen una vessant solidària perquè la destinen a entitats, a hospitals, a associacions també, doncs, sense ànim de lucre. O sigui que no només és el projecte en si de prendre, que ja és important, no?, del cooperativisme, dels valors, no?, que representa, de l'esforç de posar-se d'acord, d'estar doncs, treballant equip, sinó que també doncs, troben doncs, després aquesta repercussió solidària i, bueno, i al final també és posar no, la guinda aquest a un projecte molt maco.
1: I ja que parlem doncs, d'aquest component solidari, el que també té un component social aquest any és el festival L'Arlequí, que de fet començava ahir dimecres doncs, per col·lectius més vulnerables perquè tothom no pugui gaudir d'aquestes doncs, representacions i hi hagi aquest accés a la cultura per tothom, però sí que el tret de sortida oficial per tota la ciutadania serà demà divendres. No sé, Encarna, si tens algun espectacle en ment i si t'ho permet també l'agenda, que faria gràcia doncs, a anar i si no doncs, comentem també el festival.
0: Doncs en alguna assistiré segurament perquè sempre estem al cap de setmana doncs, voltant, no tinc ara el cap en concret, però perquè hi ha tanta activitat aquest cap de setmana doncs, que ens hem de repartir, malauradament no podem gaudir de tots, però sí que som presents d'alguna manera o altra, però sí, sobretot agrair per aquest punt que li han donat aquest any, no? També de fer arribar doncs, el festival també en aquests espais doncs, bueno, que per diferents qüestions doncs, bueno, tenen un accés doncs, més difícil als espectacles o a la cultura i de més i és molt maco de veure no? com allò s'accepta doncs, i ho reben i jo només bueno, agrair de veritat que haguessin tingut aquesta idea i de traslladar doncs, la cultura i fer-la arribar a totes les persones perquè en definitiva doncs, aquesta és l'essència no? de l'espectacle, de la cultura, no? fer feliços a la gent i qui contra més persones les pugui gaudir doncs, molt millor. Així que jo tothom qui vulgui aquest cap de setmana doncs, té un festival internacional doncs, amb companyies potents, amb companyies molt importants a nivell internacional i això les tenim a Mollet i la veritat és que ho hem de disfrutar i posar en valor.
1: En definitiva, hi ha propostes pensades per tothom, per tots els públics, així que un cap de setmana ben carregat de propostes culturals i amb això, Encarna, posem punt i final a aquest espai de la Fons que hem compartit avui dijous. Agrair-te novament que ens acompanyis una vegada més per comentar l'actualitat de la ciutat i ens trobem a la propera. Que vagi molt bé, Encarna.
0: Moltíssimes gràcies a vosaltres, com sempre, i molt bona tarda.

0: Ruta 66, un programa de rock amb els èxits d'ahir, d'avui i de sempre.
1: Ruta 66, a Ràdio Mollet, el dilluns a les 11 de la nit i en redifusió diumenge a les 8 del matí.
2: Esteu escoltant Ràdio Mollet. Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa.
3: Benvinguts i benvingudes al Col·lectius en Xarxa. Què tal, Manel?
4: Molt bé, i tu, Lluís?
3: Molt bé, aquí ja he posat festes, perquè jo tinc unes ganes de festes, un altre
4: sí?
3: cop que no
4: però de festes com a concepte molt de festes llargues. O de descans, directament?
3: No, clar, de festes de descans.
4: També, molt bé.
3: Però
4: molt bé.
3: Avui parlarem de les altres.
4: Molt bé.
3: Parlarem de cultura popular i de tradicions, i potser també de plomes, de faldilles i de personatges que han estat més lliures del que ens pensàvem. O, bueno, és la meva interpretació.
4: D'acord, val, veurem.
3: De segones interpretacions.
4: D'acord, molt bé.
3: Vinga, perquè avui ens preguntem si hi ha hagut sempre dissidència dins de la cultura popular o si ens l'estem inventant una mica allò per fer-nos venir bé, no?
4: Allò de que la fantasia justifica la realitat.
3: Exacte,
4: en alguns casos.
3: Això m'agrada, amics. Val. I també si els gegants... tenen allò queer.
4: Val, perfecte. No, em sembla molt bé. De fet, que aquesta apropiació cultural la fem també, ens la fem venir bé. Em sembla correcte, també.
3: Bueno, ja ho veurem.
4: Ho veurem, perquè potser hi ha realitat també darrere de tot això. Pot
3: ser. Jo tinc teories.
4: Val, després ens les expliques.
3: Sí, tant.
4: Molt bé.
3: Doncs vinga, som-hi.
4: Vinga.
3: Avui, al Col·lectius en Xarxa, festes populars.
2: Comença el Col·lectius en Xarxa amb Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
3: Llavors, quan pensem en cultura popular, no? Gegants, capgrossos, festes majors, sovint ho fem des d'una mirada tradicional, no? Gairebé estàtica, no? Com si fossin espais immutables i sense conflicte ni canvi. Però la cultura popular és viva i, com qualsevol expressió cultural, reflecteix tensions, identitats i formes de viure que no sempre han estat normatives. De fet, moltes festes han estat històricament espais de transgressió, no? De disfressa.
4: Sí.
3: Això sí que... ho podem reconèixer fàcilment, de canvi de rols també, no? De jocs amb el gènere, espais on allò que fora de la festa podia ser censurat, dins de la festa no? es podia expressar, encara que fos des de la conya o des de la segona intenció, de manera velada, no? Avui volem mirar aquestes tradicions amb unes altres ulleres, les ulleres del col·lectiu LGTBI. El col·lectiu ja ens hem apropat amb anteriors episodis, per exemple, la Setmana Santa, que té un episodi que em sembla que li hem dedicat un episodi només a la festa,
4: Sí.
3: A les verges, a les processons, no?, vestides amb aquelles mantellines, no?, de llautons, i a la seva relació amb el col·lectiu, amb tot el tema de vestir-les, no? Però avui volem endinsar-nos una mica més en les festes que tenim més a prop de casa.
2: Col·lectius en Xarxa, el programa queer de la xarxa que vol fer-te reflexionar sobre tot allò que algun cop t'has preguntat.
3: I per fer-ho ens acompanya l'Albert Rodon, professor d'Història i d'Arts Escèniques i una persona molt vinculada al món de la cultura popular, molt interessada per les tradicions locals, les premianenques, però també les d'arreu, no? Albert, què tal?
5: Sí, de fet és una de les meves passions, anar perseguint festes populars pel món.
3: Doncs jo m'hi he d'apuntar aquesta, perquè li estic trobant el gustillo de les festes populars. Sí. Escolta, vinga, a més el tenim perquè fa poc has presentat un llibre que es diu Premià Pirata.
5: Això mateix, pels vols de Sant Jordi el vam presentar.
3: Exacte, sí. Que aquest, en parlarem avui, parla exclusivament novel·la, no? Una mica el tot el tema de la festa popular d'aquí, dels pirates i els premianencs.
5: És a dir, l'eix temàtic, el que aniria passant, però posat al segle XVII.
3: Això mateix. Però abans d'entrar amb el llibre, et volíem preguntar, no? Quan parlem de cultura popular, de què parlem realment i si és tan tradicional com pensem, o tu també li veus aquestes dobles intencions que a vegades li veig jo?
5: A veure, quan parlem de cultura popular, per centrar-nos d'alguna manera, parlem d'aquelles festes que fa que tothom se sentin d'una mateixa comunitat. O sigui, entendrem com a cultura popular coses que dius, això ens estan definint. clar, pot ser cultura popular que els padrins donguin la mona per Setmana Santa, no? el dilluns de Pasqua, o que Sant Jordi els homes regalin roses i les dones llibres. I fixeu-vos que us poso dos exemples en què el rol de gènere ja ens marca quin és el paper que tindrà cadascú en la tradició. O sigui que, d'entrada, aquesta idea de tradició ja ens posa alguns conflictes. Ara, si anem a la cultura popular de festes, que aquí, bàsicament, són festes patronals, no? Les nostres, perquè són Sant Cristòfol, però trobaríem les santes, encara que hi hagin exemples diferents, com és el cas del Carnaval de Vilanova i la Geltrú, amb els Carmels, no? O la Batum de Berga, famosa, que és, no és la seva festa major pròpiament, i aleshores aquí podem posar la lupa amb més calma per veure ben bé què passa.
4: Molt bé, molt bé. Home, trobem molts exemples, però ara parlàvem, i el Lluís deia al principi, no?, que al final les festes populars són també espais conservadors, i que és veritat que en alguns moments, quan s'han intentat canviar alguns detalls o alguns matisos d'aquestes festes, no a tota la població li ha semblat correcte, no?, perquè hi ha com una tradició, hi ha uns costums que s'han de respectar i s'han d'anar passant de generació en generació, però jo crec que també hi ha exemples, fins i tot festes alternatives, que neixen justament per fer espai i donar espai també, doncs, potser la part més transgressora, no?, la part més reivindicativa de la festa, que també té això, el reivindicar doncs un motiu, una sensació o un moment, no?
5: Clar, el procés natural, d'acord amb la història, no?, ha sigut anar donant espai de la mateixa manera que socialment, doncs, a les festes també. Encara és veritat que hi ha alguna festa que s'està, diguéssim, està costant més, és el típic exemple de Ciutadella, on encara, malgrat les manifestacions, només els homes són els que poden cavalcar i fer els jocs d'esplà, però d'entrada a la resta de comunitats, jo què sé, amb la cultura popular, doncs, els castellers o en qualsevol festa, es permet ja... Per exemple, un altre cas controvertit va ser amb les falleres, no? Dones que volien anar vestides amb el vestit masculí, típicament masculí, no sé quin... Té un nom en concret, que ara em perdonareu que no sé com es diu. I això per mi també té un tema, i és que per molt que es permeti, diguéssim, que qualsevol persona pugui assumir un rol, en general es mantenen els rols. És a dir, hi ha el rol masculí i el rol femení, el que passa és que després ningú et mirarà quins són els teus genitals quan el puguis assumir. Però continua havent no, una separació de gènere binària com molt, molt estricta. Jo crec que en l'àmbit de folklore tenim, diguéssim, abanderats la colla de gitanes d'aquí de Premià, que són el Ball de la Disfressada, per dir-ho així. Crec que és una de les poques comparses que he vist que realment han aconseguit d'una manera molt natural, en el sentit de que donant espai que cadascú visqués el ball com volgués, amb una certa dificultat, perquè és un ball en què, depenent del rol que assumeixes, no, tens... hauries de tenir un rol diferent, i en canvi ens han demostrat des del 2020 que ho ha agafat aquesta colla de joves, ens han demostrat que de cop, encara que sigui un ball que tradicionalment semblava impossible, de cop aquest binarisme s'està desapareixent, i crec que són un exemple per tota Catalunya.
4: És que a més crec que ho estan aconseguint molt bé, perquè justament els papers que surten representats en aquesta disfressada són justament aquests rols de gènere, no? Surt l'alcalde, surt l'hereu, surt la pubilla, i justament directament d'una manera molt natural, sense que ningú lloc ho posi com a norma, no? S'ho carreguen, no? I se li dona una nova interpretació, que jo crec que hi ha una part també de valentia, jo crec que d'activisme, però també de valentia, no? Perquè és el que dèiem al principi, hi ha unes tradicions i un seguit de coses que mai ningú ha tocat, no ho sabem si és perquè no es pot o perquè no estaria ben vist fer-ho, no? I en aquest cas ho trenquen amb tot i l'acceptació és total.
5: Clar, potser la valentia, diguéssim, té més valor com més integrada està per la societat, com més identitat és per la societat. Llavors, potser aquí el que els hi juga amb avantatge és que hi ha molta gent de Premià que no sent que la disfressada sigui una cosa que s'està traint.
4: Molt seva, no? Molt nostrada d'aquí, per tant...
5: No és... Ens la sentim molt nostra, però ningú sent que s'estigui aquí fent un gran acte i potser aquesta...
6: Revolucionari, no?
5: Potser aquesta és la cosa que ho fa que sigui tan bonic.
4: Clar.
6: Doncs mira, aquí t'he posat si un gegant només balla o si un gegant pot ser també revolució, perquè jo que en conec pocs, però per exemple l'Omar de Premià, que va sense samarreta, amb aquest, marcant, no, abdominals, pits... allò només ho veig jo o ho veu més gent? A veure, com va? Està fet perquè ens agradi a tots, no? Una mica, l'Omar.
5: A veure, clar, de coses revolucionàries en l'àmbit de la cultura popular, els 6 símbols, no?, que ens han d'identificar i que, per tant, també, d'alguna manera, ens estan explicant com pensem i quina és la manera de fer, cada cosa serà revolucionària segons com nosaltres ho interpretem i el valor que nosaltres li vulguem donar. Clar, si parlem de gegants, us he portat un llibre molt interessant,
6: oh, wow,
5: que són Les gegantes, un complement dels gegants. Això comença sent un treball de final de grau de... A veure que busqui... Aquí, d'en David Caelles, això, que no em volia equivocar amb el nom. En David Caelles fa tot un treball d'investigació i se n'adona que, en general, els gegants se'ls representa més forts, més corpulents, amb un pas d'avall més marcat, i aquí, en relació a l'Omar amb l'Ester, que era la parella tradicional, ja l'Omar sempre ja ocupa molt més que ella, no? Llavors, com simbòlicament hi han hagut uns rols de gènere molt marcats a través de les figures. Una altra cosa és, llegint el meu llibre, quina interpretació jo li he volgut donar, quin caràcter jo li he volgut donar a l'Omar i als pirates en general, perquè em semblava que era el més interessant. Clar, ja et dic, revolucionari és, per exemple, el que acaba passant després d'aquest treball, que és que fa la primera parella de gegantes lesbianes, perquè explica que un 90% dels gegants són parella home-dona, heterosexual, casada, seguint les tradicions, i, per exemple, aquí a Premià de Dalt, jo que sóc de la colla de geganters de Premià de Dalt, ja van fer un canvi quan els van fundar el 2005, que són germans, i això tota la vida, anant amb aquests gegants, és com que ho has d'explicar, no són parella, perquè ja tothom dona per fet. Si és un gegant i un gegant, han de ser parella. I d'aquí que hi hagin les primeres experiències que van un pas més enllà, amb figures que són directament persones trans, i que, diguéssim, més evident o menys evident, és a dir, amb una geganta trans que, diguéssim, que té passing i que no pots dubtar de realment quins són els genitals de... que fixeu-vos quina cosa està parlant. Però bueno, que si voleu que hi anem, hi anem, no? I encara una altra figura. A veure, que m'he apuntat d'on és, perquè jo no l'he vist en directe. És de Sant Andreu de la Barca, i es diu La Perla de Llobregat. La van estrenar el juny del 2025, i aquesta perla, diguéssim, que sí que té tots els... cànons o atributs d'una persona queer. Aquí sí que no li pots posar un gènere, no, i és realment, així com altres figures d'aquest... Que busquen, no?, donar-li un valor polític en aquest sentit, acostumen a ser més casolanes, amb poc pressupost. Aquí la perla de Sant Andreu de la Barca sí que ha estat fet per un professional i és una figura preciosa.
4: Però està molt bé que passi això que ens expliques, Albert, perquè és veritat que trobem encara molts exemples d'aquestes històries de gegants o de figures culturals que s'expliquen com l'home que salva la dona, no? Venim fa poques setmanes de Sant Jordi i venim també, per exemple, del Martí, l'Ester, no?, a una mica, doncs, aquesta defensa que jo crec que també s'ha anat modificant i poc a poc es van fent passos per modificar també la història, no?, de la Festa Major de Premià de Mar, però encara, d'alguna manera, no sé si per tradició, encara hi ha moltes històries que justament fan això, que és l'home que arriba per protegir la dona i ella està tan agraïda, no?, que s'enamora d'ell perquè l'està defensant i l'està protegint, no? Encara hi ha molt d'això.
5: En la nostra festa jo crec que hi ha, diguéssim, un nom clau, que és la Natàlia García. La Natàlia García va fer d'Ester, no us sabria dir quins anys, però la Natàlia va agafar, després de molts anys en què hi havia hagut la idea de que l'Omar venia aquí a raptar l'Ester perquè tal, ella introdueix la idea de que a ella l'Omar li agrada.
4: D'acord.
5: I que no és que, és a dir, aconsegueix des de dins que desaparegui la idea del rapte i que sigui una dona que juga a dues bandes, és a dir, té el seu amor premianenc, però després té el seu amor forà, perquè també els pirates tenen una marxa que potser els premianencs els hi costa més de seguir.
6: Llavors, sí que sí que podem reconèixer, podem veure aquestes dissidències en gegants de la cultura popular, però podríem dir que formen part més de la història recent i d'aquests canvis que s'han anat produint dels últims anys cap aquí.
5: Per descomptat, sí.
6: Perquè sempre hem intentat, no? Sempre s'ha anat... traduint, si engegant, l'home-dona amb aquest...
5: En les figures i en les festes populars en general, el poder les ha utilitzat i ha treballat fortament per mantenir uns rols tradicionals.
6: Vale, Però, en canvi, ho dèiem abans, no? La disfressa, el carnaval, els personatges també han estat espais...
5: Uf, el carnaval.
6: De llibertat,
5: o m'estàs
6: no?
5: tocant un...
6: A veure, explica, explica.
5: Estàs anant a buscar...
6: Digues.
5: O sigui, jo no puc suportar... Digue. Quan per carnaval es fa allò de les noies ens disfressarem de nois i els nois ens disfressarem de noies.
6: Ah,
5: clar. O sigui,
6: els nois, no? Que molts nois total. Es disfressen de noies.
5: O sigui, si et vols posar una faldilla, posa-te-la tranquil, que històricament, jo què sé, durant segles els homes han anat amb vestit i amb faldilla i no ha passat res. Mm-hmm. En sèrio, ara has de jugar a fer-te la femenina? O sigui, no puc. Amb això no
4: I
5: puc.
4: I això, Albert, el m'ha sumat també als comiats de solter. És a dir, que no he entès mai...
6: Una festa popular.
4: Total, una festa popular totalment... que tampoc li he vist mai el sentit de vestir el novio, el xicot, de dona. És a dir,
5: bueno, ridiculitzar l'home.
4: Totalment, totalment, totalment. I a més, passejar-lo pel seu poble. O sigui, jo crec que és un exercici totalment de ridiculització de la persona, no? O sigui, és un que no sé ben bé on té l'origen, però el que no sé per què a dia d'avui encara es continua fent això. O sigui, és la cosa com més divertida, que a mi m'horroritza. O sigui, jo pateixo perquè em convidin a un comiat de solter en el qual hagi d'haver un home vestit de dona i que la gràcia de la festa durant 5 hores sigui aquesta, però això es continua fent a dia d'avui i no amb gent gran. O sigui, no estem parlant de gent gran que es casa amb 50 anys, estem parlant de generacions prou joves que això encara es continua fent. O sigui, hi ha alguna cosa que no estem fent bé o no s'està transmetent de manera suficient encara.
5: Jo, és que em sembla que no he anat mai a cap comiat de solter, llavors amb això jo no us puc ajudar.
4: Però sí que ens val igualment per això, per les festes, doncs això, per carnavals, carnestoltes, que encara hi ha, no? O l'home que, sí, que es vesteix d'infermera, no? No ho sé. Això és una guerra que estem perdent i ja veurem també cap on avancem amb tot això. Espero que amb la cultura anem una mica més avançats que amb això. I avui, Lluís, hem de parlar amb ell també d'aquest llibre, Premià Pirata, que jo crec que és un exercici el que vas fer i el que has fet molt important, perquè li has donat vida a personatges que tothom té molt identificats i molt reconeguts. No sé com t'hi poses en aquesta bassa i t'hi tires de cap directament a dir, escolta, anem a donar-li vida a això, perquè també és una responsabilitat prou gran el que has fet, eh?
5: Clar, jo no ho vaig viure com una responsabilitat perquè quan jo em poso a escriure no tenia gens previst publicar-ho. Mm-hmm. No? O sigui, en tot cas...
4: No havia la pressió externa, clar, no? Era com ho faig i ja està, i per mi queda.
5: Sí, clar, en la mesura que comences a escriure i ja comences a intuir, no?, el dia mateix que decideixo que la trama que estic teixint la dividiré en 4 blocs i que serà eufòria, desembarcament, revolta i expulsió, doncs clar, són, quan et venen idees així, són dies en què penses, ostres, tinc gent que conec, que això li molarà molt. Yeah, no? Yeah. Quan això estigui acabat, els agradarà molt de llegir això. Després, l'estil doncs, a cadascú li agradarà més o menys, o també, doncs això, no? De cop tu tens una figura que tu t'encanta, no sé, l'Omar és el meu preferit, i de cop l'Omar en el llibre fa coses que tu doncs, no t'agrada que faci. Clar. Doncs mira, em sap molt de greu. Ja començo així, el llibre, dient que el dedico a tot el qui se'l vulgui llegir, i que em perdonin per tot allò, no? La meva gosadia a l'hora de donar una vida a cadascuna de les figures.
6: Mm-hmm. Perquè no tinc clar si tu vas viure, ara parlàvem d'aquests canvis que es produeixen a la cultura popular, tu vas viure aquesta implementació, això et queda més, una miqueta més lluny,
5: clar, jo soc
6: no,
5: del 94.
6: Clar, et queda més lluny.
5: Sí, i recordo de petits anar a la platja amb els cosins, clar, en aquell moment no hi havia desembarcament petit, per tant era clar, anar a sopar i veies els focs de lluny i t'intuïes uns pirates, fins que un dia, jo tenia 14 o 15 anys, demano a la mare d'una amiga meva si em pot acompanyar a l'escenari, perquè jo ho vull viure vestit de premianenc, jo tinc premianencs, i vull viure-ho des de dalt de l'escenari. I va ser provar-ho un cop i ja enganxar-m'hi.
6: El que sí que coneixes és la Neus Serra,
5: sí.
6: Que sí que forma part d'aquesta... I em sembla que ha estat una de les primeres lectores de, no?
5: Exacte,
6: del
5: sí,
6: llibre.
5: Forma part del primer cercle de lectors.
6: I no sé si ella també t'ha pogut explicar si va costar molt d'introduir aquesta història de pirates en la festa popular de Premià.
5: Clar, el que expliquen les velles glòries, per dir-ho així, les persones que ho van iniciar, és que no els agradava la idea de tenir una festa major sosa, en el sentit que hi havia molt bons concerts, però a banda d'això era això i la fira, i s'inventen aquesta idea d'anar a la platja. I el primer any a la platja són 4 gats. Mm. L'Elisenda Pineda, que és qui ha fet el pròleg del llibre, ho explica, diu que sí que són més banyistes, no? Gent sí. Que va pel seu compte, que no pas persones participant de la festa. Però sí que és veritat que funciona molt més ràpid del que d'entrada es podria esperar. Funciona molt de pressa. És a dir, que de seguida grups d'amics es van enganxant i també, sobretot, que clar, aquest tipus de festes populars demanen de que cadascú posi el seu granet de sorra amb allò que pot aportar. Uh-huh. No? I aquestes coses generen una mena de, no sé si li diu dopamina o què, però una cosa positiva de dir, ostres, que bé, jo he pogut participar.
6: Ens agermana, no?
5: Clar, he fet, jo què sé, les armilles dels pirates, l'altre ha fet el no sé què. I això et dona una cosa de voler seguir. Voler seguir i voler seguir enganxant a gent que saps que, no, perquè tothom al seu entorn sap fer alguna cosa que pot sumar i de cop dius, ostres, però sumeu-vos vosaltres també i poseu-hi el vostre valor.
6: Però és després quan es fa institucional. És a dir, és després quan l'assumeix, no? Entenc jo.
5: Clar,
6: el canvi, el motor ve d'aquí, ve de la gent que troba la necessitat de fer una...
5: Sí, el primer desembarcament, que ara celebrarem el 30è, sí, és el 97. El programa del 98, encara el cartell, diguéssim, és la silueta d'en Tòfol i la Siseta. Mm-hmm. El programa de l'any 1999 ja és Arriben els pirates.
4: Vale.
5: I directament, un sol i una lluna, arriben els pirates, festa major de Premià. O sigui que no sé què hauria passat el 99, si hi havia ajuntament o no, això no t'ho puc concretar, però fent l'estudi de tots els programes i cartells d'aquests 30 anys, et puc dir que el 99 allà hi ha un canvi de...
4: I del 99, aprofitant la documentació aquesta que has fet. Hi ha alguna diferència notable, lògicament, a part dels recursos que poden haver ara, que poden ser més o menys, però hi ha alguna diferència notable en el que fa en la història, en el relat dels pirates i premianencs, o més o menys l'essència doncs, de la festa que tenim ara, que podem veure, per exemple, aquest any, o potser aquest any és mala comparativa perquè serà una edició segurament especial, però es manté una mica l'essència o hi ha alguna cosa destacable que ha canviat?
5: És a dir, l'evolució seria inventar-nos l'excusa del rapte, no? Aquest és l'inici, i anar tendint a treure, diguéssim, relacions amoroses entre els personatges a favor de dos bàndols,
4: d'acord,
5: amb els representants de cada bàndol, però... dos bàndols, pirates i premianencs, i endavant. Encara, per això és veritat que encara de tant en tant ens fan allò de Can Martí es declara l'Ester.
4: Sí.
5: Esperem que en un futur això també vagi desapareixent. Bueno, personalment, no?
4: Sí, sí,
5: cadascú tindrà la seva opinió. I després, l'única cosa és que en un moment donat era arriben els pirates, entremig fem alguna gincama relacionada amb pirates, esclaus i no sé què, i al final els fem fora, i mica en mica es van farcint amb tots els actes que avui ja coneixem, i que d'alguna manera donen continuïtat a tots els dies de la Festa Major.
6: És molt interessant el llibre perquè, a banda de la part novel·lada, és gairebé una guia de les festes amb tots els actes explicats, no?, fil per randa.
5: Mira, això va començar perquè en el cercle de lectors vaig haver de triar persones que sapigués que de literatura n'eren molt bons, però que no coneguessin res de la Festa Major. I quan jo els hi presento el text, em diuen que es perden una mica en coses i que a veure si podria posar en algun moment alguna mena d'ajuda. I clar, com que jo volia que el llibre no fos la meva novel·la, sinó un tribut, un homenatge a la Festa Major, clar, és que de cop quan m'ho van dir vaig pensar, és que té tot el sentit
6: clar,
5: del món
6: sí.
5: que la novel·la t'ajudi, encara que hagis viscut la Festa Major, a tenir una percepció de quins són aquests rituals que de cop, per molt que tu hi vagis cada any, doncs igual no saps certes coses que els que som dins ho tenim claríssim, però tu no ho tens, no, pot ser que no ho percebis. I per tant, això, com que havíem fet tot l'estudi de tots els cartells i programes amb la Neus, perquè vam tenir la idea de fer un protocol de la Festa Major, no?, de buscar quines eren les coses que s'haurien de protegir pel futur, i per tant vam anar mirant com havia evolucionat la festa. De manera que teníem moltes dades de des de quin any es feia segons què, o quines eren les coses, doncs habitualment això s'havia fet en aquesta plaça, però ara avui tothom ho viu en una altra. Sobretot perquè és una tradició que dins de la tradició té molt pocs anys, no? Vull dir que és una tradició que encara estem construint una mica entre tots.
4: Amb tot el que has pogut conèixer, recordar, cercar per fer aquest llibre, parlàvem al principi de les referències que podien haver de gènere o del col·lectiu LGTBI, doncs, a la cultura popular. Si poguessin fer una carta als Reis, tu què demanaries o en què demanaries que la festa acabés sent més inclusiva i que hi hagués, doncs, segurament també més representació, doncs, en figures com en gegants, com en figures físiques, reals, de carn, i que es veiés, doncs, d'una manera molt més clara el representat al col·lectiu. Què faries o què es podria fer? posats a imaginar,
5: sí, sí. A mi em passa que com que la meva perspectiva feminista passa per l'abolició del gènere, no? Clar, que hi hagi uns gegants masculins i uns gegants femenins, doncs està molt bé, perfecte, ja tenim representat a tothom, però em fa molt més feliç el fet de veure, potser d'una manera més clara en l'àmbit premianenc, que hi ha moltes persones que vesteixen d'una manera que no acaba de ser ni el típic vestit premianenc masculí, ni el típic vestit premianenc femení. O sigui, crec que és la part que et podria dir que m'ha sorprès més del meu entorn, de dir que d'una manera molt natural moltes persones han anat triant. Encara tenim dones que venen allà amb la faldilla i el davantal, i escolti'm, si et sents... Bueno, cada cop igual, doncs mira, és el seu exercici històric de dir era el paper de les dones i també total. El visibilitzem. No sé, vull dir que cadascú que ho plantegi a la seva manera. Però és una cosa que per mi, per això, pel llibre va sortir molt natural, no? Que l'Ester digués, jo què foto amb aquests anagos, a més amb un premià tot enfangat, no? Amb les feines del camp, què faig amb tant de faldilla? I, en canvi, un Omar que, com a gegant que és, el coneixem, que ell sempre ha anat amb faldilla,
4: clar,
5: no?
4: Clar, sí, sí.
5: Per això vaig voler jugar una mica amb aquest... amb aquest tret.
6: Quin exercici t'ha fet més il·lusió, aquest de novel·lar, perquè no és realment el que tu et dediques, no? Però, o el fet de fer aquesta petita investigació, o aquesta gran investigació sobre els fets històrics, una mica també sobre conèixer el terreny, no? Parles de vinyes, parles de... No, has dibuixat i has fet una investigació abans de quan ens poses en context en el llibre, es nota que hi ha hagut un treball al darrere, no? Quin és el exercici que t'ha fet més il·lusió fer?
5: Clar, deixant de banda el que és pròpiament la documentació històrica, que cada cop vol dir, doncs això, no?, que a finals del segle XVII hi ha un document que diu que Campmanent, no?, el que ara és la Casa de la Festa, que havia sigut la biblioteca, doncs allò era una fonda i fleca, no?, tenia dret a vendre pa per tota la gent que passava pel camí ral, no? Llavors tu trobes aquest document i dius, ai, mira quina gràcia. Però a l'hora de fer una immersió, quasi que... té el mateix valor un document com aquest, però que, clar, jo això, què n'he de fer? Pues que el personatge que visqui allà, pues els seus pares tenen una fleca, ja. Però que no té més que això, no? I està ple d'anècdotes d'aquestes que trobes en documentació, però que tu, no, si li serveixes al lector d'una manera molt informativa, pues no té gràcia. Per tant, queden molt camuflades. I, per tant, potser penso que quasi té el mateix valor aquella gent gran amb qui he pogut parlar, que ens descrivien aquest Maresme, que es veuen en fotos antigues, no? De principis de segle XX, en què tots són camps. De seguida, aquestes imatges i aquesta manera que tenen d'explicar com aquesta transformació, no?, que ha sigut tan ràpida, em va encantar llegir Tardes al Vellamar, d'en Rafael Balbona.
6: El tinc pendent.
5: Oh, una meravella, perquè et va explicar en aquesta transformació amb molt pocs anys de premià. I d'això, no?, que penso que... Jo m'he documentat perquè necessitava que el detall pogués tenir una fonamentació. Però el meu exercici ha anat més aviat en com faig que sense que te n'adonis vagis vivint tota la festa major.
4: Doncs això és importantíssim. Per tant, avui també n'hem pogut parlar. Albert, moltes gràcies per acompanyar-nos i per passar aquesta estona amb nosaltres.
5: Un plaer.
6: Marxem amb música, marxem amb una banda que té alguns integrants de Premià de Mar, que es diu Whale Trip Band. I amb una cançó nova que han tret un disc fa una setmaneta que es diu Trempo.
4: Molt bé, doncs amb aquesta marxem. Moltes gràcies. Fins la propera.
6: Que vagi bé. Adéu.
2: Col·lectius en xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.

La ràdio, la teva ràdio. Ràdio Mollet, emissora municipal. Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa. Cocodril Club. La banda sonora de la teva vida.

0: Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
1: Què tal, Coco? Moltes gràcies per estar novament en connexió a l'iniciar una nova hora d'aquest programa divulgatiu de la cultura musical pop-rock que es va posar en marxa el llunyà octubre de 1993. Algú va dir: el silenci és un amic autèntic que mai et traïciona. Ah, però el silenci també és l'antiràdio, i això no ho podem permetre, perquè això ho fem junts.
2: Hola, bona tarda. Felicitat pel programa. Et truco des de Lleida, em dic Maria Àngels, i hi ha una cançó que em porta uns records meravellosos, que és La Bohème, del Charles Aznavour. Gràcies i felicitats.
1: On escoltaràs cançons d'Aznavour si no és en aquest programa i en aquesta emissora? Aquest francès d'origen armeni, nascut el 1924, que ens va deixar el 2018 a l'edat de 94 anys i que sempre va estar en actiu. Es va casar 3 vegades, però els 2 primers matrimonis els va considerar experiències de joventut i d'immaduresa. El gran amor de la seva vida sempre va ser el tercer, Ulla Torssell. Va tenir 6 fills i La Bohème és la cançó referent d'Aznavour i una de les cançons més populars en francès. La feia en tots els seus concerts. També la va gravar en anglès, italià, alemany, portuguès i castellà.

La Bohèmia, versió en castellà, original de 1966. Però permeteu-me escoltar una altra d'Aznavour, una molt especial.

per la FM, però algunes d'elles també en simultani per la tele, per al canal de ràdio de la TDT, perquè no perdis la sintonia. Moltes deixen el programa en diferit a la teva disposició als seus webs, però de manera genèrica trobaràs els últims programes emesos, per si no et vols perdre res. A la plataforma iVox.com també estem a iTunes, a Apple o al YouTube. Així que ja saps, al mar o a la muntanya, el Coco t'acompanya. Quan passeges, quan voles, quan condueixes, estem al teu costat. Un dels espais oberts és aquell dels autos de xoc. Bé, tot està obert. La teva participació per correu electrònic l'esperem a cocodrilclub@gmail.com i de tant en tant es despenja algun amic amb una idea que vam posar en pràctica ja fa alguns anys. Bé, en realitat ja sabeu que fa molt temps de quasi tot. Recordes una cançó vinculada al teu temps d'adolescència i primers anys de joventut quan anaves als autos de xoc i allò era un petit esdeveniment? Bueno, les cançons sonaven molt bé i amb llums psicodèliques quan encara no teníem edat o potser calés per entrar a les discoteques. Una cançó relacionada amb els autos de xoc, un espai que sempre obríem amb una sintonia. Les sintonies normalment, habitualment a la ràdio, s'utilitzen per parlar a sobre, perquè queda malament parlar a sobre d'un senyor o d'una senyora que estigui cantant. Però aquí no ens estem de res ja. Les sintonies del Coco també són de luxe, i en aquest cas era de la banda Barcase. Avui l'escoltarem gairebé sencera, perquè és un tema instrumental, o quasi del tot instrumental, molt ballable, molt bo, de la formació Barcase, que es van formar a Memphis, Tennessee, el 1966. Mira, el mateix any que de la Bohème que comentàvem fa uns instants, no? El seu gran èxit, Soulfinger, que podria dir dit de l'ànima, bueno, era un grup d'estudi que va acompanyar artistes importants. Segurament el més important va ser Otis Redding, que els va escollir com la seva banda. Però això ho explicarem després.

El tema es diu Soul Finger. Dit de l'ànima. És de 1967, de l'any següent de formar-se els Barcaes, aquest grup d'estudi que va acompanyar, entre d'altres, el gran Otis Redding, el que li deien el rei del sud, i que va tenir un número 1 pòstum. Ell, pobret, no es va assabentar del gran impacte comercial d'aquest tamarro.

la cançó del xiulet final? Caquis va dir sentado en el muelle de la bahia. Otis Redding, nascut a Georgia el 1941, a causa d'un accident aeri, moria el 1967 amb només 26 anys. Però la banda Barcase, que escoltàvem abans, també, per exemple, va formar a gent tan important com Booker T. També instrumentals. Aquest va ser el seu èxit més important. Que aquí es va dir el tiempo, abuela.

Time is Tight, que aquí es va dir El tiempo vuela i que va tenir una estupenda versió de Los Pequeñiques, un dels més grans grups instrumentals espanyols. Però era original de Booker T. Jones, que ara té 81 anys i que està a Memphis. Ha estat compositor, multiinstrumentista, lletrista, productor i arranjador, amb grans temes instrumentals. Aquí va una altra mostra que també, de tant en tant, ens heu demanat. Melting Pot. ...1969. Recordes, Coco? Ah, tu ja hi eres?

Bueno, aquesta és una bona mostra de la feina que feia Booker T i la seva banda de MGs. Aquest Melting Pot, quan encara li queden més de 2 minuts i mig, era un tema, a banda de totalment instrumental, molt llarg per l'època, un poc comercial, però que molts cocos no han oblidat mai. Un petit homenatge a aquella època en la que triomfaven els temes absolutament instrumentals. Però estàvem a la secció dels autos de xoc. Recordes alguna cançó que vas escoltar mentre feies carreres? Digue-m'ho aquí a Cocodril Club, tot junt, cocodrilclub@gmail.com. El mail diu: Albert, sóc en Ferran Herrera de Sant Just d'Esvern i novament escric per primerament donar-te les gràcies per dies enrere no sols posar la cançó que et vaig demanar d'en Santi Vendrell, El Negre i Blanc, sinó a més agrair-te la salutació que en Santi Vendrell em va dedicar i que em va agradar molt. En aquell mateix programa, Albert, vas parlar de Los Rebeldes i vas posar alguns dels seus èxits. Avui et voldria demanar precisament de Los Rebeldes una de les seves primeres cançons, Mi Pequeña Marilyn, que no he escoltat mai més. Corria l'any 1982, l'any del Mundial del Naranjito, en què jo, amb 15 anys, freqüentava els autos de xoc que hi havia asseguda a Calafell davant l'estació del tren i, finalment, una tarda de juliol, vaig aconseguir fer pujar al cotxe una noia rossa, roquera, guapíssima, que es deia Sílvia, i que em portava boig. Vestia com l'Olivia Newton-John en el ball del final de la pel·lícula Gris. Però ella amb faldilla molt curta. Sílvia tenia 17 anys. Era, doncs, 2 anys més gran que jo, i tot i que no va passar d'uns petons i d'amagat, jo demanava sempre aquesta cançó al comprar les fitxes i li deia que la cantaven només per ella. Ah, o sigui que també demanàveu cançons concretes als autos de xoc, com si fos la cabina d'una discoteca. Ah, mira, això no se m'havia acudit a mi. Diu en Ferran Herrera: finalment, a l'acabar l'estiu i separar-nos, li vaig regalar com a record el single, el disc, amb una dedicatòria que més o menys deia que la cara A era feta per ella i la B per a mi. La cara B es titulava El rock de l'hombre lobo. M'agradaria molt tornar a escoltar-la. Si per aquells casuals la Sílvia és avui dia una cocodrila, doncs com llavors? Dedicar-li. Avui, disculpa'm, m'he extès molt amb el meu correu, així que si ho creus oportú, retalla'l com millor creguis. No, o sigui, a mi m'encanta que m'expliqueu coses. Moltes gràcies, Albert, pel teu programa i per fer-nos viatjar a temps bonics amb les cançons que poses. Gràcies, Ferran.

meus amics, los rebeldes, dels millors, fent rockabilly, country i blue jazz.

0: Mi pequeña Marilyn. 1981. El seu àlbum Cerveza, Chicas i Punts Suspensius, que és una cosa que a mi sempre m'ha agradat molt. Oscar Wilde en certa ocasió va dir: si no tardes molt, t'espero tota la vida.
1: Això és Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

Quina és per tu la millor cançó per ballar lenta? Dels anys 50, 60, 70, 80, 90, 2000... Digue'm quina és la millor cançó per ballar lenta amb la persona desitjada, suposant que aquesta persona digui que sí, que la vol ballar. Que no sempre passava. Digue-m'ho aquí a cocodrilclub@gmail.com. Vam deixar anar la idea d'una manera improvisada l'altre dia i ja tenim les primeres respostes. I la primera de totes, com potser no podia ser d'una altra manera, és la balada més demanada al llarg de la història d'aquest programa. És la que ens demana l'Anna Castells des de Sabadell. I ella ens diu, la cançó de Ghost. Bueno, quasi sempre, quan algú s'ha apropat a cabina a les nostres sessions, ens ha dit això, la cançó de Ghost. Però és curiós perquè aquesta cançó és original de 1965 i va ser un gran èxit, no va passar desapercebuda per als Righteous Brothers, que eren de Los Angeles. Però el 1990 es va utilitzar en un moment important d'una pel·lícula molt taquillera, Ghost, Fantasma, i llavors va donar la volta al món.

Melodia desencadenada. Righteous Brothers, original de 1965, que va tenir una segona vida el 1990, gràcies al cine. Quina és la millor cançó lenta per ballar? Digue-m'ho a cocodrilclub@gmail.com. Així ho ha fet des de Barcelona el David Arroyo, que ens diu que per ell la millor és Morning Has Broken, de Cat Stevens, i a més afegeix: i vaig aconseguir ballar-la amb qui més m'agradava.

Baby, come back. Baby, torna. En realitat no haguessis hagut de marxar mai. Aquesta va ser una de les primeres cançons que vaig presentar per la ràdio en directe. Corria 1977. I el temps ha demostrat que va ser el One Hit Wonder d'una banda anomenada Player, formada a Califòrnia, a Los Angeles, un any abans, el 76. Una barreja de rock, pop, soft rock, que va encaixar molt bé amb el so emergent de l'època. Però aquesta cançó es diu igual que una de 10 anys enrere. I que no té res a veure. Era dels Equals d'Eddie Grant i també era Baby Come Back.

I Baby Comeback m'explicava el mestre Pallardó, José María Pallardó, que va ser una de les primeres cançons que van sonar a les primeres discoteques de Catalunya. Era 1968. Abans hi havia sales de festa, sales de ball amb orquestres en directe, però quan van començar les discoteques, aquest era un autèntic complepistes. Baby Comeback dels Equals Daddy Grana. Recordes el primer disc que et vas comprar? No, no el recordes? Doncs digue'm el primer que recordes. Un altre vell espai que s'ha recuperat, perquè hi ha amics que ens descobreixen contínuament, altres que escolten el programa en molt de retard, perquè l'escolten en diferit, i, bueno, ens agrada molt compartir aquella sensació que vas tenir a l'adquirir el teu primer disc. Quan vas comprar My Music, la teva música. M'envies un correu aquí a cocodrilclub@gmail.com, com ha fet la Conxita Salvador Arqués, que ens diu: benvolgut, Albert, gràcies per el carinyo. Diu: no et conec personalment, però et reconec per la veu. Ah, gràcies. No, gràcies a tu. No recordo quan et vaig escoltar per primera vegada. Potser als anys 90, quan jo tenia 4 criatures i estava a casa amb la ràdio posada. Després, temps de treballar de nou, i després, abans de la pandèmia, l'estiu del 2019, des de Bellver de Cerdanya, et vaig recuperar els migdies del cap de setmana. No m'agrada fer-me veure ni sortir enlloc, però aquests anys, escoltant-te intermitentment, m'ha fet gràcia i petició del primer disc. Tant és així que he recordat quin va ser el meu primer, perquè crec que és l'únic disc que he comprat jo sola. Va ser a l'estiu de l'any 1977, al juliol concretament, i a Anglaterra. Era de Genesis, Attic of the Tail. Escolta, permetem primer escoltar una altra de Genesis, que feia molts anys que no posava, i l'altre dia el vaig posar i va tenir un gran èxit. Em van escriure molts oients dient: oh, quin temazo. Bueno, és un fragment de The Cinema Show enregistrat en directe.

0: de Cinema Show. Genesis, en directe. Però l'amiga Conxita Salvador Arqués diu que el primer disc que es va comprar era de Genesis, Attic of the Tail, que podríem traduir com un truc de la cua. Diu, me'l va demanar una de les meves germanes, que era molt fan amb el seu xicot d'aquest grup. Doncs va ser la primera cançó en la que va cantar Phil Collins. Amb ella us deixem. No perdis la sintonia, Coco.
1: Cocodril Club, el programa revival de la

0: Barreres Fora, un programa on les persones amb diversitat funcional prenen veu amb Badimo, l'associació de discapacitat físics i sensorials de Mollet i comarca. Barreres Fora, cada dimecres a les 5 de la tarda a Ràdio Mollet. I si vols escoltar-ho una altra vegada, t'esperem el diumenge a la 1 de la tarda.
1: Racó Animal.
2: Un programa de Red Solidària Pro Animal. Posem veu a qui no la té.
1: Els dijous a 6:15 de la tarda i els dissabtes a 12:15 del migdia.
3: Sou al 96.3 de la FM. Esteu escoltant Ràdio Mollet. Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa. Cocodril Club. 32 anys en antena. Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
4: Programa revival divulgatiu de la cultura musical pop-rock que està encantat de la vida de que tu ara mateix estiguis en connexió. Gràcies per fer-ho, gràcies en conseqüència per preferir-nos. I si t'agrada, digue-ho als teus amics. Algú va dir: no tinguis por a les dificultats. El millor surt d'elles. Sorgeix. Pero yo siempre lo hemos hecho juntos.
5: Hola, me gustaría escuchar la canción de los Kings, Lola.
4: Ah, los Kings. Bé, van ser un dels grups més importants dels anys 60 i 70, i aquesta cançó, un dels seus diversos èxits, està inspirada en una experiència personal. El líder de la banda, que per cert es va formar a Londres, Ray Davies, la va escriure el 1970, quan va veure el mànager de la banda despendolat ballant a París amb un travesti. Diu la cançó: jo sóc un home i també ho és Lola. Camina com una dona, parla com un home. Bueno, la cançó accepta l'amor per sobre de les etiquetes socials i en el seu moment, 1970, va tenir problemes de censura a la potent BBC anglesa, però no pel tema arriscat que tractava, sinó per una referència comercial. La lletra original deia: you drink champagne and it tastes just like Coca-Cola. Bueno, perquè Coca-Cola rimava amb Lola, no? Veus xampany i sap com la Coca-Cola. Van dir això perquè, bueno, els hi quedava bé a la cançó, però la BBC tenia una política molt estricta contra la publicitat encoberta i va vetar la cançó. El cantant dels Kings, Ray Davies, va haver de volar d'urgència des d'Estats Units, on estaven de gira, per gravar una segona versió dient Cherry Cola en lloc de Coca-Cola a la primera estrofa, per tal de que la cançó pogués sonar a la ràdio anglesa. Escoltem la versió original, que va ser la que es va comercialitzar a la resta del món, que per cert va ser un gran èxit mundial.

0: Lola. Lola, Lola, Lola. The Kinks. Una cançó amb molta història. Des del 1970, aquí al Coco.
1: Això és Cocodril Club. El programa Revival de l'Albert Ball.
0: A través de 125 emissores que l'emeten en diferents dies i horaris arreu de Catalunya, Andorra i les Balears. Ah, aquí està el meu piano. Màgic. Sí, sortim per la FM, algunes d'elles també en simultani per la tele. No, no ens veus, però és millor, perquè així pots imaginar el que vulguis. La ràdio és el mitjà de comunicació que més estimula la teva imaginació. I l'únic que et permet fer qualsevol cosa mentre el segueixes, mentre l'escoltes. Sí, també estem al canal de ràdio de la TDT en moltes zones. Gràcies, Coco. I si acabes d'incorporar-te, si has fet tard, si t'has dormit, si t'has despistat, si no et vols perdre res, recorda que aquí tens una segona oportunitat. Pots recuperar els últims programes emesos per escoltar-los en diferit, íntegrament o per fragments, o per descarregar-los i portar-les amb tu quan agafes un avió, quan condueixes, quan passeges, quan vas en metro, al mar o a la muntanya, el Coco t'acompanya. Trobaràs els últims programes emesos a les plataformes iVox.com, també a YouTube o Apple, entre d'altres. Si vols, si et ve de gust, i agraint el temps que ens dediques, digue'ns quines són les teves 10 cançons preferides de tota la vida, de qualsevol època. M'envies un e-mail

Bueno, primer llegirem un correu de l'Enric Santís de Barcelona que ens diu: només per comentar que l'emissió amb les 10 cançons llistades per la Mercè García de Soses, Lleida, ha sigut realment excel·lent. Si està a la teva mà, envia-li les meves felicitacions del grau i nivell de qualitat de totes les escollides i gràcies a tu que les hem pogut gaudir tots plegats. A més, jo l'he escoltat a les 6 del matí. Cap millor despertar que aquest. Doncs mira, ho he dit públicament, Enric, Enric Santís, perquè segurament la Mercè García també estarà molt contenta de saber que et va agradar tant la seva selecció de 10 cançons. I aquesta que escoltes és una de les moltíssimes que ens ha seleccionat en Gary des de Sant Joan d'Espí. No ha escollit 10, no. N'ha escollit moltíssimes més, però clar, nosaltres...

The winner takes it all. Va tot al guanyador. I en una separació sentimental, creus que sempre hi ha un guanyador? O sempre hi ha un que s'ho passa pitjor que l'altre? Era la primera de l'amic Gary de Sant Joan d'Espí. La segona és realment potent. Del grup Free. I del 70. Des de la Gran Bretanya. Ara la casa està bé.

Sí, té molts més que 50 anys, però s'hagués pogut gravar la setmana passada. Perquè conserva tot el seu vigor, tota la seva frescura. És una d'aquelles cançons que et recomano que tinguis a mà per si de cas. A la teva farmàcia, la d'emergències musicals. Per si un dia et sents feliç, o tot el contrari, sempre t'ajudarà la music dels Cocos. El Groove Free, que a nosaltres ens recorda molts bolos quan adaptem aquest programa en directe cara al públic i adaptat a sessió de ball amb festes majors. Quan entrem a la dècada dels 70, entrem amb All Right Now, de Free. I després, l'amic Gary de Sant Joan d'Espí ens selecciona una del So de Filadèlfia, que a mi també sempre m'ha agradat molt, Gary. De Harold Melvin i els Blue Notes, Satisfaction Guaranteed, or you'll take your love back. Satisfaction guaranteed, or take your love back. És a dir, satisfacció garantida. Satisfaction guaranteed, or take your love back. O et torno el teu amor.

Harold Melvin i el seu grup Blue Notes és una bona mostra d'aquell so de Filadèlfia des del 1973 i gairebé fins als inicis dels anys 80 va omplir de bona música per ballar les pistes d'arreu del món. Bons arranjaments, bones orquestracions. Es venien discos i aleshores hi havia pressupost per fer-ho bé. Harold Melvin, nascut el 1939, va marxar el 1997. Va ser un cantant, músic i productor de Nord-Amèrica. Que, malgrat que va fundar el seu grup Blue Notes, el seu èxit més gran va arribar quan va incorporar al baríton Teddy Pendergrass. T'has parat a pensar quines són les 10 cançons que més t'han agradat al llarg de la teva vida? La quarta d'en Gary és Fantasy, There, Wind and Fire.

vent, foc, air, wind and fire. I bona música. I molta fantasia. Aquesta fantasia és de 1977 i s'ha utilitzat en bandes sonores de diverses pel·lis. Ja saps que també està obert l'espai de les bandes sonores, eh? Fantasy. Digue'm una cançó original d'una banda sonora o un tema instrumental original d'una banda sonora que estarem encantats de projectar-la. Has connectat amb el Coco, amic? Gràcies per estar en connexió. Després de tants anys, per nosaltres és tot un plaer, tot un privilegi encara, avui dia, poder compartir amb tu, amb tots vosaltres, tants bons records en forma de cançó. La cançó de tota una generació. La música que ha fet història. Cançons convertides en autèntics himnes i la vida, el treball i les curiositats dels seus protagonistes. En el número 5, l'amic Gary de Sant Joan d'Espí selecciona una dels bigis de les menys recordades. Feia molts anys que no sonava el programa My World, el meu món, i recordem que Barry Gibb és l'únic dels germans bigis supervivent i que continua en actiu als seus 79 anys. Maurice Gibb va morir el 2003 i Robin el 2012.

My World, el meu món, de 1972 i dels Vigis. I en sisè lloc, l'amic Gary selecciona The Fool on the Hill dels Beatles, que aquí es va dir El Loco de la Colina. És una cançó possiblement inspirada en la carta El Boig del Tarot. Retrata a un personatge incomprès, que malgrat que la societat el veu tonto, té una visió profunda i verdadera del món. És de 1967 i la colina, el turó, simbolitza l'aïllament i l'elevació mental.

0: The Fool on the Hill, Beatles Forever. Des del 1967 i des del seu àlbum, que també va ser pel·lícula, Magical Mystery Tour, algú va dir: aprèn a regalar amb la teva absència a qui no valora la teva presència.
1: Gràcies per ser ràdio.
2: Cocodril Club.
0: Sí? T'hi trobes a gust aquí al Club dels Cocos? Doncs queda-t'hi, perquè estem compartint les 10 millors cançons de 30 que ens ha seleccionat l'amic Gary des de Sant Joan d'Espí. Tu també pots fer-ho. Rumia't quines són les 10 cançons que més t'han agradat sempre, però sisplau, no ens posis les més estranyes, les més rares, sinó, sincerament, les que més t'han agradat. Aquesta, per exemple, també formaria part de la meva llista particular. I quan sona, sempre em pregunto: jo era un crio, em tornava boig, i ara quan l'escolto, m'agrada tant o més que la primera vegada. Això se'n diu màgia, no? Va ser One Hit Wonder del senyor Norman Greenbaum. Era un esperit en el cel. Spirit in the Sky.

Spirit in the Sky 1969 del senyor Norman Greenbaum de Massachusetts, Estats Units. Va ser un one hit wonder, però poca conya, va vendre 2 milions de discos amb aquesta cançoneta, que sempre ens ha semblat fantàstica, que ens ha enviat bones vibracions, energia de la positiva. Bueno, Norman Greenbaum ara té 83 anys. Oh, tots ens hem fet molt grans, eh? Però a mi em sap greu que contínuament he de comentar que ens han deixat molts intèrprets que formen part de la nostra banda sonora, no? De tota la nostra vida. Alguns d'ells han estat referents i ja no hi són. Em sap greu, però ho comento perquè crec que forma part de la informació que us dono de cada cançó o de cada intèrpret, no? Però els que encara són vius, com Norman Greenbaum, és que tenen, ja som tots molt grans. Jo no sé si encara toca fer aquest tipus de programa. Jo m'ho passo molt bé fent-ho. No sé tu, ja m'ho diràs, ja m'ho explicaràs. I ara el que ve ara, que és la 8ª del Gari de Sant Joan d'Espí, si amb això no t'espaviles, fes-t'ho mirar, Coco!

del 1971 i del quart àlbum d'estudi dels anglesos Led Zeppelin. Rock and roll.

Quina canga! Senzillament es diu Rock and Roll. 1971. Led Zeppelin, esclar. I en el número 9 d'en Gary, Another One Bites the Dust, que aquí es va dir que otro muerda el polvo. Era de 1980 i va ser número 1 als Estats Units. Amb Queen, esclar, amb la reina. Per aquesta cançó, l'autor va ser el baixista de la banda, John Deacon, i a l'àlbum The Game.

Sí. Another One Bites the Dust. Another one bites the dust. And another one gone. And another one gone. Another one. Que otro muerda el polvo. Hey, another one bites the dust. 1980. Aquestes són les 10 cançons d'en Cadi de Sant Joan d'Espí que hem escollit nosaltres de les 30 que ha escollit ell. Totes molt bones, eh? Felicitats, Gary. Que per què hem escollit aquestes 10 si totes eren bones? Doncs per una qüestió de temps i també tenint en compte que algunes de les que ens dius han sonat recentment al programa. Finalment, del grup Titanic, bona memòria, bon gust, Macumba. Bueno, era un grup de Noruega, d'Oslo, concretament, no? I aquest tema és del seu tercer àlbum, Eagle Rock, de 1973. Fa poc, precisament, un altre amic oient ens va demanar d'ells el Sultana i el Serchen, Buscando, que eren els dos temazos més coneguts de Titanic, no? Però Macumba, que és la que ens demana en Gary, de les seves 10, és una paraula d'origen africà que s'utilitza per descriure un tipus especial de bruixeria que barreja el candomblé, música popular brasileña basada en aquest culte, i els rituals bantues, i que és molt utilitzada entre els natius de Brasil. Gràcies, Gary, per el temps que ens has dedicat. I tu, si vols participar, doncs ja ho saps, rumia, et costarà, eh? Quines són les 10 millors cançons de la teva vida de qualsevol època, que estarem encantats de compartir-les.

era bona, eh? Macumba, del grup Titanic. Una altra mostra d'aquestes cosetes guapes que pràcticament ara ja només pots escoltar aquí, el teu Coco.

0: La tranquil·litat de tenir la llum amb Repsol és impagable. Però per contractar ara la llum amb Repsol, estalviaràs 10 cèntims litre en carburant cada cop que paguis amb Wailet. És la mateixa llum, sí, però és una altra energia. Vés a la teva estació de servei Repsol de Montornès del Vallès més propera i comença a gaudir de l'altra energia de Repsol. Consulta'n les condicions a repsol.es/otraenergia. Repsol, amb tota l'energia.
1: Valors a l'alça. Reflexionem sobre el món que ens envolta des de l'òptica dels valors.
2: Dimecres a les 9 de la nit, aquí a Ràdio Mollet.
3: La ràdio, la teva ràdio, Ràdio Mollet. Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa.
4: Benvinguts a Rock and Classics, el programa que repassa els grans èxits de la història del rock amb monogràfics dedicats als artistes més importants de la música moderna. Preneu seient. Amb tots vosaltres, Esteve Llop.
5: Ben trobades i ben trobats, estimats i estimades amigues, aquí al Rock and Classics, com sempre, mirant cap enrere per a veure quines cançons vam gaudir fa anys i les podem tornar a punxar per a posar-les de nou en relleu. Perquè, com sempre diem, el bon vi millora amb els anys i la música rock és un d'aquests casos en els quals sempre pots tornar a escoltar i reviure aquestes boniques cançons. Avui tornem a recuperar, com ja vam fer en l'anterior capítol del Rock and Classics, una selecció eclèctica de cançons que parlen de la nit. Cançons de tots els estils, de totes les èpoques, de totes les contrades, començant per ben a prop per casa nostra, amb el Sopa de Cabra. Aquest era el seu treball de debut, publicat el 1988, i apareix una cançó que es diu Aquesta nit. Podrem comprovar que la discografia tant de Sopa com de Gerard Quintana en solitari es tracta molt a aquesta temàtica, la nit.

és una cançó brillant de Sopa de Cabra, però bé, una excusa que tenim en aquest programa, com ja vam fer en l'anterior capítol, doncs és parlar d'aquestes cançons i escoltar-les que parlen de nit, com aquesta nit de Sopa de Cabra, des del seu treball de debut. Ja ha plogut molt des de llavors i doncs bé, aquest disc encara segueix sonant força fresc, això sí, amb un so que ja comença a quedar com molt enrere en el temps, una mica antiquat, oi? Bé, seguim amb més música de casa nostra i ara anem cap a Manresa amb Els Gossos i La Nit S'Acaba, des del seu, per mi, millor treball. El disc es deia Oxigen. Així sonava l'any 2007. Gossos.

La nit dona per parlar molt tant de festa com de forma més romàntica. En aquest cas, aquí anem a gaudir amb els Búhos. La nit està que crema, un tema recent, doncs, que ve ganes de ballar, d'aixecar-te del

0: La millor música rock de tots els temps. Rock and Classics, amb Esteve Llop.
1: Seguim amb la mateixa dinàmica, però en aquest cas amb un estil musical absolutament diferent. Anem a finals dels 70, concretament el 1979, quan sortia el treball Regata de Blanc, de Police. Un tema que també parla de la nit, però amb aquest aire reggae pop que van explotar de manera tan interessant els britànics de Police. Bring on the night.
0: Rock and Classics, amb Esteve Llop.

Interessantíssima la música que feien els Police aquells finals dels 70, principis dels 80, amb temes com aquest Bring on the Night, un dels coneguts de la seva discografia, tot i que no tant com altres, com Message in a Barrel o Roxanne, per exemple. Canviem de nou d'estil, ara anem cap a un blues elèctric contundent, de la mà de Gary Moore, i aquest Cold Black Night.

0: Rock and Clàssics, els números 1 del rock de tots els temps.
1: Hem animat una mica el programa d'avui amb aquestes cançons força elèctriques i contundents. Anem ara al 1987 per escoltar des del treball, precisament amb el títol d'aquell any al qual es va publicar, 1987, de Whitesnake, aquesta gran cançó, Children of the Night.

Ja fa uns quants anyets, prop d'una dècada i mitja, Carlos Santana va publicar un treball molt interessant. Era 100% de versions amb convidats especials. El disc es deia Guitar Heaven, The Greatest Guitar Classics of All Time. I apareix, per exemple, aquesta cançó original de Van Halen, que es diu Dance the Night Away, que interpreta amb la seva magistral manera de tocar la guitarra elèctrica Santana al costat del vocalista Pat Monahan. No és un vocalista especialment conegut, però val la pena que el conegueu, perquè té una veu realment espectacular. Ha col·laborat amb molts artistes i, de fet, només té un treball en solitari, però val molt la pena escoltar la veu de tenor de Pat Monahan amb temes com aquest Dance the Night Away. Més música dedicada a la nit. Avui al Rock and Classics anem baixant el ritme ja fins al final del programa d'avui i, a més, ens quedem a casa nostra escoltant música en català. Ara amb aquesta cançó dels Amelie, que es deia Dia i Nit, perquè hi ha moments per fer de tot, tant de dia com de nit.

Jo diria que és la cançó més breu, més curta de Sau i una de les més dolces alhora, com si fos una cançó de bressol. Tanca els ulls, el tema que tancava precisament el seu treball Quina nit, el seu primer gran èxit de l'any 1990. Seguim amb més temes nocturns i, com us dèiem al principi del programa, és curiós perquè hi ha alguns artistes que són molt prolífics en aquesta qüestió. Seguim en l'àmbit de Sau, anem amb un disc en solitari de Pep Sala, publicat l'any 2004, es deia Crítica de la raó pura, i allà hi apareix aquest bonic Quan la

quan la nit dorm un altre de tants temes rodons de Pep Sala, des del seu Crítica de la raó pura, un recomanable treball discogràfic del de Vic. Ens acostem al final del programa d'avui, recta final, encara amb alguns temes més del nostre país que parlen de nit ara, amb l'ex Sopa de Cabra, tot i que ara ja no ex, perquè ja sabem que s'han retrobat en moltes ocasions i ara doncs tornen a estar girant els seus temes per celebrar el seu aniversari. Com a banda, des del seu Les Claus de Sal. Una llarga durada, molt interessant, reflexiu i adult, amb temes com aquest, tota la nit. Amb aquest tema marxem. Gràcies per escoltar-nos. Ja sabeu que seguim actius a les xarxes socials i al nostre podcast. Adéu-siau.

Calixte, Bambi i Moby Dick.

0: Sou al 96.3 de la FM. Esteu escoltant Ràdio Mollet. Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa.
1: Bienvenido, fantástico, Ràdio Mollet.
2: Molt bona tarda a tothom i benvinguts al Bartiquí de Ràdio Mollet. Us saluda Carlos Molina, que seré el vostre barman, i comptem amb el suport tècnic del Sergio Guardeño. Moltes gràcies per escoltar. Així que, com acostuma a dir, poseu-vos còmodes, demaneu el còctel que més us agradi i disposeu-vos a gaudir d'una estona amb la música i les històries que l'envolten, que potser no totes són veritat, però sonen bé. Sigueu benvinguts en aquest bar que només obre els divendres de 7 a 8 del vespre, mentre que la resta de la setmana és tancat per descans del personal. Avui és divendres 29 de maig, programa número 35 de la tercera temporada de Bar Tiki, i avui ens posarem elegants, però elegants de veritat, no allò de camisa blanca i bambes netes, no, no. Avui parlem d'una elegància d'una altra època.

0: perquè el programa d'aquest vespre és diferent. La cosa no va de guitarrassos ni de tios peluts. Avui parlem d'un senyor que sabia escriure cançons com qui escriu cartes d'amor, però també com qui tira un dard en verí. Un home capaç de fer-te ballar, enamorar-te i alhora fotre-te una indirecta finíssima que trigaves 3 dies a entendre. Un tipus que va convertir el desig, la ironia i el cinisme en alta cultura i que, curiosament, ho feia amb una naturalitat insultant. Un home, però bastant desconegut, avui dia, i sobretot fora del món anglosaxó. Però per això hi som nosaltres, per posar-hi justícia i memòria. Perquè sí, amics, aquest vespre al Bar Tiki de Ràdio Mollet parlarem de Cole Porter. Comencem.
1: ¿Vas a tomar algo, chico?
2: Sí. Deme una Fanta.
1: ¿Fanta? ¿Qué demonios es una Fanta?
2: Bueno, pues deme una Pepsi sin.
1: ¿Sin qué? ¿Sin pagar? Aquí todo se paga.
0: Reconeixem-ho. Avui dia el nom de Cole Porter és molt desconegut. Tampoc seria molt estrany, és cert. Al final és el destí del compositor, que queda sempre a l'ombra. Darrere l'escenari, el que resulta ser una tortura pel compositor presumit i arrogant, la gent veu la cara de qui canta i no el geni de qui compon, que li diguin si no en Phil Spector. També és veritat que parla d'un senyor que va tenir el seu zènit compositiu a la dècada dels anys 30 del segle XX i que, per tot plegat, per la seva condició de no pujar a l'escenari o no aparèixer a les portades, i que faci un segle de la seva obra, bé, tot això influeix en que no sigui tan conegut. Però hi ha una altra cosa curiosa amb en Cole Porter. Quan pensem en grans compositors del segle XX, sovint apareixen noms associats a l'esforç, a les dificultats, al geni torturat. Cole Porter no. Cole Porter era ric, però ric de veritat. Família acomodada, educació excel·lent, viatges per Europa, era un vividor. Vaja, que si avui existís, probablement el trobaríem fent stories a Instagram des de Venècia, amb una copa a la mà i posant Working on New Material. I això és interessant perquè la seva música no surt del patiment econòmic, sinó d'una cosa molt més refinada, de l'observació. Observava la gent, les relacions, les aparences i ho convertia en cançons. I ho feia amb una habilitat brutal per la lletra, perquè si alguna cosa defineix Cole Porter és això, la paraula exacta, el moment exacte. I per començar escoltarem una cançó que resumeix molt bé aquesta barreja de sofisticació i d'obsessió romàntica. Comencem amb una primera cançó, I've Got You Under My Skin, una cançó que pertanyia a l'obra musical Born to Dance del 1936. Aquesta I've Got You Under My Skin, en aquest cas posarem la versió de l'inigualable Frank Sinatra, una peça que és pura seducció clàssica, és com un rom vell, és suau, és profund i amb un punt de perill. En Sinatra no la canta, la confessa. És aquella sensació de tenir algú tan dins teu que no hi ha escapatòria, ho saps? Potser que no et convé, però hi tornes. Ja ho diu la lletra. I diu, don't you know, you fool, you never can win. Ja vam escoltar aquesta cançó amb el Frank Sinatra, però amb la versió del duet que va fer amb en Bono als anys 90. Va ser en un d'aquells dos episodis que vam dedicar a Frank Sinatra la temporada passada aquí al Bar Tiki de Ràdio Mollet i que naturalment són disponibles a la pàgina web de Ràdio Mollet i a l'iVox. En fi, en Frank Sinatra bé, va popularitzar aquesta cançó que estava en una obra del Cole Porter dels anys 30, de l'any 1966 exactament, i la va popularitzar 20 anys més tard la versió que va fer pel seu disc Songs for Swinging Lovers, era un disc de 1956. L'arranjament que ens hi trobem és en Nelson Riddle, que era el tio que arranjava els discos de Sinatra en els anys 50, un tio que va ser clau en el construir el so elegant i sofisticat d'en Sinatra. De fet, aquest arranjament que van fer amb el Nelson Riddle per Sinatra a l'any 56 està inspirat en el Bolero de Ravel i per això té aquest crescendo lent i explosiu que culmina amb el famós solo de trombó. En fi, jo no crec que haguem de dir gaire res més.

0: I'd sacrifice anything come what might for the sake of having you near in spite of a warning voice.
1: Aquesta cançó, aquesta I've Got You Under My Skin, era ja molt popular abans que el Sinatra la convertís en icònica. Tenim, per exemple, la primera versió que interpretava la Virginia Bruce, era el 1966, era la primera versió, la que es va fer pel musical original de títol Born to Dance. També n'hi va haver d'altres versions, com l'exemple de la d'en Ray Noble and Al Bowley, també el 36. Però definitivament, avui dia, I've Got You Under My Skin sempre s'associa al Frank Sinatra. És a dir, també és veritat que quan va arribar a mans d'en Sinatra ja era un estàndard, però encara no tenia aquell swing sexy que li posaria en Sinatra. Quan en Frank Sinatra la grava el 1956, doncs la cançó es dispara. Tothom la vol fer seva en clau de jazz i duem d'altres versions, no només el Sinatra, sinó també a partir d'aquí van fer-ne doncs, la Fitzgerald, la Peggy Lee, en Sammy Davis Jr. Fins i tot ens trobem versions posteriors, diguem-ne més pop. Per exemple, la que van fer els Four Seasons el 1966 i fins i tot s'hi va atrevir la Nene Cherry amb una versió d'estil més hip-hop jazz l'any 1990. En fi, tota una fita. I és que en Cole Porter era un compositor que tenia aquesta capacitat de parlar de l'amor, però d'un amor idealitzat, no. D'un amor una mica fins i tot malaltí, obsessiu, contradictori també. I aquesta mirada irònica, però elegant, la trobem també amb una altra de les seves composicions més icòniques. Anem amb una altra cançó, el títol de la mateixa Night and Day, una cançó que ha estat també versionada mil vegades i que parla de desig. Aquesta Night and Day forma part del darrer espectacle teatral amb Fred Astaire. Va ser una obra que duia per títol Gay Divorce, de 1962, i era doncs, l'obra que contenia doncs una de les cançons més conegudes de Cole Porter, aquesta Night and Day de la qual estem parlant. Compte que això de gay divorce, en aquest cas gay, no vol dir homosexual, tot i que podria ser, ja en parlarem. Però en aquest cas el títol gay divorce, insisteixo, posant-nos en el context de 1962, fa servir l'antic sentit antic i original de la paraula gay, que en anglès, segurament en anglès més antic, significava doncs alegre, despreocupat, festiu o fins i tot brillant o elegant. Per tant, això de gay divorce es podia entendre com un divorci alegre, un divorci desenfadat, amb un to lleuger i sofisticat, doncs molt propi de les comedietes musicals de l'època. Compte que he fet servir el diminutiu, però no en una qüestió pejorativa. Val a dir que el significat de gay com homosexual es va popularitzar molt més tard, sobretot a partir de mitjan del segle XX. Però bé, tornem a Gay Divorce i tornem a Night and Day i sentirem la versió a càrrec de Lela Fitzgerald, una de les grans dames del jazz, una senyora que també va cantar molt del repertori del Cole Porter. De fet, l'any 1956, Lela Fitzgerald publica Lela Fitzgerald Sings the Cole Porter Songbook. És a dir, era un disc doble, de fet, dedicat exclusivament a cantar composicions al Cole Porter. Va, anem a sentir aquesta Night and Day.

En Cole Porter neix al 1891. Ja ho hem dit, al si d'una família, una família de pudientes, amb una localitat anomenada Perú, a l'estat d'Indiana. El seu avi era anomenat l'home més ric d'Indiana. En aquest context, el nen Cole passa per ser una mena de nen prodigi de la música, tot i que el iaio s'entesta que estudiï lleis. I acaba assistint a la Universitat de Yale. Allà va ser membre de diverses fraternitats i va escriure diverses cançons estudiantils, entre elles cançons d'animació pel futbol, que encara avui són cantades. Una història segurament apòcrifa. Diu que el degà de la universitat, davant la frustració de la manca de progressos d'en Porter, li va dir que no perdés el temps estudiant lleis i que se centrés en la seva música. I això és el que farem nosaltres, anem més música, anem a fer un salt endavant. Algú, el 1965, va pensar que calia una cançó elegant i una mica exòtica per a un musical de Broadway del títol Jubilee. En Cole Porter la va escriure i li va dir, li va posar per títol Begin the Begin, perquè posar-li en un senzill hauria estat massa fàcil. Tres anys més tard, en Artie Shaw la va convertir en un èxit massiu, o en una versió instrumental, jo us dic, 1968, que, això sí, sense lletra i amb molt de swing, la va col·locar directament de fora de l'obra musical al mapa mundial. Tot i que hi ha confusió per la similitud sonora, Begin the

de jazz i la sofisticació instrumental. La de Julio Iglesias, en canvi, doncs pren un arranjament, uns arranjaments més pop. Pop sofisticat, si vols, però més pop. El curiós és que l'home tira el primer vers en anglès, però després tradueix la lletra d'una manera molt lliure, una mica cutre, si vols, per què no dir-ho, al castellà, carregant-se gran part del significat de la lletra original, que ell titula com Begin de Begin, Volver a Empezar, eliminant així el context del joc de paraules original entre començar, begin, i el ball, begin. La cançó, després, malgrat tot això, va tenir molt d'èxit per la carrera de Julio Iglesias, especialment entre el públic femení, i es va convertir en el seu primer gran triomf al Regne Unit, arribant al número 1. Aquest èxit internacional va marcar un punt d'inflexió a la seva carrera i va impulsar una projecció mundial, fins al punt que el propi Frank Sinatra el va arribar a convidar a una de les seves festes. Anem a veure com sonava en Cole Porter a mans d'en Julio Iglesias, Begin de Begin.

El 1915 es va estrenar la primera cançó d'en Cole Porter a Broadway, en títol L'Esmeralda. Amb èxit inicial, tanmateix aquest triomf doncs, es va veure seguit d'una sèrie de fracassos com l'obra See America First del 1916, que va tancar al cap de dues setmanes, fet que l'home el va portar a marxar, a deixar-ho tot i marxar a Europa, a marxar a París concretament, on es va dedicar a vendre cançons, però sobretot a viure amb luxe. Eren les èpoques de la Primera Guerra Mundial. En Cole Porter es dedicava a escriure cançons mentre viatjava per Europa i es movia entre cercles intel·lectuals i d'artistes, evidentment ben lluny de les trinxeres. Tot i no haver-se allistat oficialment, a ell li agradava dir que havia servit a la Legió Estrangera, a la Legió Estrangera Francesa. Cosa que, evidentment, no era cert. En 1918, ell coneix la Linda Lee Thomas, una rica divorciada amb qui es va casar en 1919. Però, va, anem a fer un altre salt endavant per poder continuar sentint música. I anem amb Anything Goes. Anything Goes, que és un musical que va escriure les cançons en Cole Porter, musical estrenat el 1964 a Broadway. És una comèdia elegant i una mica esbojarrada, ambientada en un transatlàntic. El llibret no és seu, el llibret és de Guy Bolton i P.G. Waterhouse. L'obra combina doncs embolics romàntics, identitats falses i bueno, aquesta mena d'humor sofisticat, tot plegat sobretot amb cançons memorables. Segurament és l'obra més notable de l'autor, les cançons per aquesta Anything Goes, però és que la peça que hi dona títol, la cançó que porta el títol Anything Goes, s'ha convertit en un estàndard del jazz i del retre musical i ha estat interpretada doncs, per artistes com Frank Sinatra, Ella Fitzgerald, Tony Bennett, cadascun doncs, aportant-hi el seu estil. El tema captura perfectament l'esperit dels anys 30, és lleuger, és irònic, té aquest punt, fins i tot aquest punt de crítica social embolcallada de glamour. En Porter en fa una pica de d'ullet a una societat que canvia ràpidament, o com diu el títol, una ciutat on tot s'hi val. Però per mi, la cançó té una imatge molt concreta, que és l'escena inicial de la pel·lícula Indiana Jones i el Temple Maleït, pel·lícula de 1984. Recordeu, un club nocturn de Xangai, i tenim l'actriu Kate Capshaw, que fa el paper de la cabaretera Willie Scott, i ella està interpretant una versió d'Anything Goes, de fet cantada en xinès mandarí, amb una coreografia espectacular, i després s'assueix

Doncs aquesta escena fantàstica, quin principi per una pel·lícula mixta i quina pel·lícula, però començar una pel·lícula així costa molt i molt de superar. Anem a sentir com feia aquesta Anything Goes. That's

I amb aquesta escena del claqué al Club Obi-Wan de Xangai, on Indiana Jones està fent negocis, anem a continuar el programa d'avui quan passen 21 minuts de les 7 del vespre aquí a Ràdio Mollet. Mireu, hi ha gent amb una vida social acceptable i després hi ha Cole Porter a París. Perquè no estem parlant de superets tranquils, no. Estem parlant de festes llargues, amb gent de la aristocràcia italiana, músics d'arreu, i un ambient que, diguem-ne, no passaria cap auditoria moral sense problemes. Era un ecosistema bastant particular, però a ell ja li anava bé. Ja us dic, en aquest context és quan va conèixer la Linda Lee Thomas i a més de ser rica, divorciada i en contactes, sobretot tenia una capacitat bastant realista d'interpretar la situació. Ells es casen el 1919 i aquí és on entra la part interessant. Ningú no s'enganya. Ell ja sabia perfectament l'orientació d'en Cole Porter. Però el matrimoni funcionava. A ella li permetia mantenir l'estatus, a ell li donava una imatge social acceptable en una època poc donada a les subtileses. I més enllà de l'acord hi havia efecte. Van estar junts fins al 1954, que no és exactament una relació de conveniència ràpida. La Linda, a més, intentava orientar la carrera del seu marit cap a la música, diguem-ne que seriosa. Ja va moure contactes, fins i tot noms importants. No va sortir gran cosa. En Porter, mentrestant, feia la seva. Estudiava a París i començava a col·locar cançons sense fer soroll excessiu, però ja apuntava maneres. També van viure a Venècia. I no un lloc qualsevol, no. Ells vivien en un palauet que donava el Gran Canal, construït al segle XVII. El palauet, no el Gran Canal. En fi, tot plegat definia el que podríem dir-ne una vida de luxe extravagant. Però farem un altre salt endavant per posar més música. En aquest cas, un tema de 1968. Un tema que diu per títol My Heart Belongs to Daddy. Aviam, aquest My Heart Belongs to Daddy neix en un context bastant innocent, comèdia musical, veu debutant, la de Mary Martin a l'obra Leave It to Me, i una lletra amb una doble lectura que ja feia sospitar que Cole Porter no anava del tot innocent per la vida. Però passa el que passa de vegades, arriba algú i ho canvia tot. I en aquest cas, la Marilyn Monroe, en unes imatges mítiques baixant per una barra, jersei blau ajustat i mitges negres, i la cançó deixa de ser una picada d'ullet per convertir-se directament en una declaració amb càrrega. I clar, a partir d'aquí ja no hi ha marxa enrere.

0: My name is Lolita. And, I'm not supposed to play with boys. What? Mon cœur est à papa.
1: Parlàvem de Cole Porter i aquesta necessitat constant de dir sense poder dir. I el tema Love for Sale és potser un exemple més clar de tot plegat. Oficialment és una cançó sobre prostitució, ja prou incòmode pels anys 30, però el que realment incomoda no és el tema, sinó la mirada. Cole Porter no jutja, no dramatitza, observa. I això en aquell moment és gaire més sospitós que qualsevol escàndol. Perquè al final el que hi ha és desig fora de norma. I això a Porter ho coneix bé. No cal fer massa voltes. La seva homosexualitat no es podia expressar obertament, però es filtrava. En les lletres, en els dobles sentits, en aquesta manera d'explicar relacions que no encaixen del tot en el relat oficial. Love for Sale parla de transacció, sí, però també parla de vulnerabilitat i de necessitat. I això no és tan lluny del que ell vivia. La cançó, per cert, té un recorregut llarg, a part, evidentment, de l'estrena a l'obra The New Yorkers, al 1930. Aquesta cançó l'ha encantada Lela Fitzgerald, la Billie Holiday, que hi aportava una gravetat diferent, més crua, i també la Nina Simone, que la converteix gairebé en una altra peça. Love for Sale és una d'aquelles cançons que sobreviuen perquè permeten lectures molt diferents sense perdre del tot el nucli. I arriben a la versió d'Anthony Bennett i de Lady Gaga, el disc Love for Sale, de fet, de 2021, un àlbum sencer que van dedicar els dos cantants, Anthony Bennett i la Lady Gaga, al cançoner d'en Cole Porter. I aquí és on hi ha una lectura interessant. Anthony Bennett, que en aquell moment està a la recta final de la seva carrera i de la seva vida, amb 95 anys i un diagnòstic d'Alzheimer que ell mateix havia fet públic. És a dir, no és només un disc de tribut, és gairebé un tancament. Musicalment, el disc no inventa res. I potser aquesta és la gràcia, és jazz clàssic, molt respectuós amb el material. En Tony Bennett fa el que ha fet tota la vida. Fraseig precís, elegància sense excés. Lady Gaga, en canvi, no intenta destacar per damunt, s'hi integra, i això és important, perquè podria haver anat cap a una versió molt més teatral, però decideix practicar la contenció. La seva Love for Sale funciona perquè no intenta modernitzar el tema, però al mateix temps, alhora, el context ja és un altre. Allò que Porter havia d'insinuar, aquí es pot entendre sense massa filtres. Ningú no necessita disfresses narratives per interpretar el que hi ha darrere del text. I potser és aquest el punt clau. Tens una cançó escrita des d'un món on el desig havia de codificar-se, reinterpretada en un moment en què ja no cal tant.

price. Una de les coses que diferencia en Cole Porter de molts dels seus contemporanis és bastant clara. Ell no només feia la música, sinó que també feia les lletres. I això no era gens habitual. En el teatre musical del seu temps, el normal era repartir-se la feina. Un componia i l'altre escrivia. En Porter no. Ell controlava les dues peces del puzzle. No escrivia els llibrets dels musicals, com d'aquí. No escrivia els guions. Però la cançó, la part que realment quedava, aquella era íntegrament seva, música i lletra. Això li permetia una cosa molt concreta, la coherència absoluta. La música i la lletra, bé, no només encaixaven, sinó que responen a la mateixa mirada. I quina mirada? No és la seva. Cole Porter escriu sobre gent com ell. Classes altes, escenaris elegants o exòtics, àtics, creuers, capitals europees, tot molt refinat, tot molt controlat. Però sempre amb ironia, mai és només luxe, és luxe amb el comentari incorporat. I aquí és on entra un altre element clau. Ell era brillant amb la paraula, ell era un rimador espectacular. Aquesta habilitat de fer que sembli fàcil, però no ho és per gens. Transformem constantment jocs de paraules, dobles sentits, ritme de les síl·labes. Tot està mesurat. De fet, moltes vegades el que fa és disfressar coses serioses amb una aparent lleugeresa. I aquí és on encaixa tot el que hem anat comentant abans, així, sofisticació i una certa distància emocional. Però anem amb més música. Anem amb la cançó Cheek to Cheek, escrita al 1935 per a la pel·lícula Top Hat o Barret de Copa. El Fred Astaire la canta i la balla amb la Ginger Rogers. I aquí ja tens el paquet complet. Música, lletra, interpretació i context. I ara ve el gir una mica més prosaic, perquè, esclar, una cançó així acaba tenint vida pròpia. I aquí és on entra una memòria, un record meu molt concret. Durant anys, als 90, a Barcelona hi havia uns magatzems que se'n deia Casa de les Mantes. I aquesta mateixa peça sonava en les falques radiofòniques que anunciaven Casa de les Mantes. Sí, exactament, aquesta, us parlo de la ràdio, no us parlo de ràdios locals, us parlo de, doncs, no sé, de Ràdio Barcelona, de la SER, etc. I us parlo, doncs de tots els anys 90, vamos, definitivament. I sí, exactament, era aquesta Cheek to Cheek. Evidentment, això ho sé ara, no ho sabia aleshores. Fred Astaire, sofisticació de Hollywood dels anys 30, tot plegat, reutilitzat, per vendre mantes i roba de llit. I aquí tens la gràcia final, Cole Porter escrivint per un món d'elit, amb una elegància calculada, i de quedar després la seva música formant part del paisatge sonor quotidià per anunciar una botiga. No és cap tragèdia, és, de fet, bastant coherent amb el que feia, una sofisticació que sembla intocable, però que sempre acaba trobant el seu camí cap a la realitat. Anem a sentir aquest, que per cert, canta en Fred Astaire, no només ballava, també cantava. Això és Cheek to Cheek.

A final dels anys 20 del segle passat hi ha un gir important a la trajectòria d'en Cole Porter. Després d'anys voltant per Europa, per París, per Venècia, fonamentalment aquell món una mica suspès entre la festa i l'aristocràcia, ell decideix tornar als Estats Units. I no és una tornada turística, és una decisió professional. En Cole Porter posa el focus a Broadway. Aquí és on passa una cosa interessant. Fins aquell moment era un personatge ben connectat, amb talent evident, però no necessàriament central en l'escena americana. Amb el seu retorn es posa a treballar de manera molt més sistemàtica en musicals i comença a construir el seu nom dins el gran circuit. Broadway no és només espectacle, és indústria, i Porter hi entra amb tot. Però donem un altre pas endavant per sentir música. Anem a una de les seves peces més representatives, In the Still of the Night, cançó escrita el 1937 pel musical Rosalie. I abans de continuar, no té res a veure amb els Whitesnake. Ho dic perquè el títol pot portar a confusió, però aquí estem parlant d'una altra lliga, molta més elegància, menys guitarres i zero laca o cabells cardats. La cançó, aquesta, In the Still of the Night, és Cole Porter en estat pur, una melodia que sembla senzilla, però no ho és. I una lletra que juga amb aquesta idea tan seva, el moment íntim, nocturn, gairebé suspès, sense dramatismes exagerats, no hi ha grans declaracions i atmosfera. I això encaixa perfectament amb aquest Broadway dels anys 30 que combinava sofisticació amb una certa escapada de la realitat. El curiós és que, com passa amb moltes cançons de Porter, la peça acaba tenint múltiples vides. Una de les més conegudes ve d'un altre món completament diferent, la del doo-wop. El grup The Five Satins en fa una versió als anys 50 que, de fet, molta gent associa directament al títol. Canvia el context, canvia el so, però es manté aquesta idea de la nit, del romanticisme una mica contingut. I deixeu-me aquí entrar al moment personal, ja m'ho permetreu, perquè aquesta és una d'aquelles cançons que molts vam descobrir no tant buscant Porter com trobar-la per altres camins. En el meu cas, la banda sonora de Dirty Dancing. Un clàssic. I és curiós, perquè allà, en aquella banda sonora, conviuen estils, èpoques i registres, i de sobte apareix aquesta peça que ve dels anys 30, reinterpretada als anys 50 i reciclada als anys 80 per la pel·lícula. I al final el que tens és això, Cole Porter escrivint des del Broadway dels 30, els Five Satins reinterpretant-ho des de l'Amèrica de la postguerra, i nosaltres ho descobrim en una pel·lícula. No és mala trajectòria per una cançó.

Si hem de situar el moment clau de Cole Porter, no cal donar-hi massa voltes, als anys 30. Aquí és on tot encaixa. Broadway, Hollywood, èxit comercial i prestigi, i també no ens enganyem. Una certa comoditat vital que li permeteix gaudir del resultat, perquè arriba un punt en què Cole Porter no només triomfa, sinó que també s'ho passa bé triomfant. De fet, hi ha una imatge molt bona d'aquella època, la d'ell mateix, assistint a les estrenes als seus musicals com si fos un espectador més, però no amb un punt de sentir-se protagonista absolut, pensant que era el compositor i no sortia davant. Entrades teatrals, primera fila, i aquella sensació que està gaudint de l'espectacle tant com el públic. I aquí ho va resumir d'una manera bastant gràfica. Es comportava com un nuvi que s'ho passa molt bé al seu propi casament, que no és poc. És a dir, l'home havia arribat a un punt en què podia veure com el seu propi material funcionava i degustar-ho en directe. És en aquest període que surten moltes de les cançons que avui considerem estàndards. De fet, ja ens hi fixem, aquest vespre aquí a Ràdio Mollet, al Martí de Ràdio Mollet, estem posant, pràcticament només estem punxant material compost als anys 30. No és casualitat, és la dècada en la que Cole Porter troba la seva fórmula de sofisticació, ironia, melodies memorables, lletres mil·limètriques, tot alineat. I dins d'aquest paquet hi ha, evidentment, I Get a Kick Out of You, cançó escrita el 1964 pel musical Anything Goes, musical del que hem sentit abans la cançó que li dona títol. I Get a Kick Out of You és una peça que resumeix molt bé el seu estil. Té aquesta lleugeresa aparent, però amb una estructura perfectament pensada i amb aquella capacitat de convertir una idea senzilla, allò que t'activa, allò que dona kick, en una cadena de versos intel·ligents. Jo sempre l'havia sentida a la versió del Frank Sinatra, però ara ve la gira interessant, perquè aquesta cançó, que neix en un context de Broadway dels anys 30, acaba passant per filtres molt diferents. I un dels més curiosos és el dels Rolling Stones. L'any 1993, durant les sessions d'enregistrament del disc Voodoo Lounge a Dublín. En aquesta sessió es despengen amb una versió d'I Get a Kick Out of You, que mai no es va publicar oficialment, que no canta Mick Jagger, canta en Keith Richards. La podeu trobar al YouTube relativament, de manera relativament senzilla, però també la tenim aquí a Ràdio Mollet. I és una versió on hi ha fum, hi ha una certa desgana controlada i una lectura molt més terrenal. Compte que és un enregistrament una miqueta guarro, és molt d'assaig, però la cançó no deixa de ser, deixa de ser un cabaret refinat i es transforma en una mena de, diguem-ne, de quasi de blues. Els Stones no intenten respectar el format original, el reinterpreten des del seu llenguatge, menys lluentor, més textura. I això és el més interessant, una cançó nascuda en el moment més glamurós de Cole Porter, travessa dècades i acaba reinterpretada per una banda de rock que no té res a veure amb aquell món, i tot i així funciona. Anem a veure com feien els Rolling Stones això de I Get a Kick Out of You.

Malgrat les múltiples i famoses versions en aquest estil, en Cole Porter no era un compositor de jazz. Ell venia d'una formació clàssica europea i d'aquelles que prioritzen l'estructura i el control. I tot i això, la seva música es va convertir en un terreny perfecte pel que jazz, el jazz hi entrés, amb tota comoditat. No perquè ho busqués directament, sinó perquè escrivia d'una manera que ho permetia. A punt de partida són les harmonies sofisticades en progressions que tenen prou interès perquè un músic hi vulgui jugar i el jazz, evidentment, ja li agradaven aquestes coses. Això s'hi afegeixen melodies elegants però flexibles que no obliguen a una interpretació rígida i uns ritmes amb swing o amb certa sincopació que sense ser jazz pur s'hi acosten prou. I finalment les estructures clares, formes definides que permeten improvisar sense perdre el nord. Pots improvisar i després hi tornes a la cançó. Això és jazz en la seva definició més clàssica. Tot plegat fa que les seves cançons siguin gairebé plantilles ideals per a altres llenguatges. I si voleu un exemple especialment clar, aquí entra You're the Chop, escrita al 1964 pel musical Anything Goes, un altre cop Anything Goes, el tercer tema que posem d'aquesta obra. Sobre el paper, aquesta You're the Chop és una cançó lleugera, gairebé una broma sofisticada, una successió de comparacions i referències culturals que semblen no acabar-se mai, però és precisament aquí on es veu el talent de Porter. Perquè realment qui podria posar la mateixa cançó en Mickey Mouse, la Mona Lisa, Greta Garbo i Mahatma Gandhi i que tot plegat funcioni? Doncs ell és gairebé un badamé, com una mena de llistí telefònic amb tot el que era rellevant en aquell moment, passat pel filtre d'un enginy i una rima absolutament tot mil·limetrat. I clar, això a nivell musical continua sent igual de funcional, la cançó és divertida, sí, però també s'ha construïda de manera que permet que d'altres la reinterpretin sense problemes, i aquí és on apareixen naturalment les múltiples versions, i una de les més conegudes és la de la Barbra Streisand, que la canten en un context ja cinematogràfic, concretament en els títols de la pel·lícula Que em passa, doctor, una de les comèdies més populars de la Barbra Streisand. I aquí passa una cosa interessant: agafes una peça de Broadway dels anys 30 i la trasllades a un entorn molt més modern, amb una interpretació vocal molt més present, més expansiva, com feia la Barbra Streisand quan cantava. Però el més rellevant és que la cançó aguanta, continua funcionant, les harmonies segueixen tenint sentit, la melodia es deixa adaptar, el ritme encaixa, bé, no cal reconstruir-la, cal reinterpretar-la. I en això, i això explica molt bé el que era en Cole Porter, no és jazz, però el jazz l'absorbeix sense esforç. No és experimental, però es deixa reinventar, i tot perquè la base, música i lletra, està tan ben pensada que pot suportar dècades de lectures diferents sense perdre la identitat. Anem a sentir aquesta You're the Chop.

0: Dios.
1: La relació de Cole Porter amb el cinema comença als anys 30 també, en paral·lel amb el seu gran moment a Broadway. Hollywood, que en aquell moment està construint el seu propi llenguatge musical, troba en Cole Porter un actor perfecte. Un autor sofisticat, amb melodies reconeixibles i lletres intel·ligents, i Porter hi entra naturalment sense massa problemes. Treballa, per exemple, amb la Metro-Goldwyn-Mayer, en pel·lícules com Born to Dance, on apareixen cançons com You'd Be So Easy to Love o I Got You Under My Skin. Poc després també arriba Rosalie, del 1967, amb aquesta In the Still of the Night, que hem sentit anteriorment, amb la seva versió de Five Settings. I és interessant perquè no són simples reutilitzacions de Broadway. Porter adapta el seu estil al cinema, que demana una altra manera d'explicar les coses. Aquest vincle continua els anys següents, alternant teatre i pantalla. No tots els projectes funcionen igual, alguns ni tan sols arriben a completar, però el que queda clar és que Cole Porter també forma part d'aquesta connexió entre Broadway i Hollywood, que als anys 30 i 40 del segle passat era pràcticament un pont constant. La pròpia vida de l'autor ha estat feta pel·lícula. El primer intent és la pel·lícula Nit i Dia, Night and Day, pel·lícula de 1946, molt curiós, amb el Cole Porter en vida i amb en Cary Grant interpretant el paper de Cole Porter. I aquí ja podem imaginar per on van els trets. Una biografia molt estilitzada, molt, molt Hollywood i bastant allunyada de la realitat. Es maquilla la seva vida, es simplifiquen els conflictes i, sobretot, s'esquiva tot allò que no encaixa amb el relat de la seva època. Evidentment, ni rastre de l'homosexualitat. És curiós que el protagonista, en Cary Grant, també va viure amagant la seva pròpia homosexualitat. No serà fins molts anys després que arribarà una altra lectura més ajustada, un altre biopic, de títol The Lovely, any 2004, pel·lícula dirigida per Irwin Winkler, amb en Kevin Klein interpretant el paper de Cole Porter. Aquí el to és diferent, es construeix una mena de musical biogràfic que combina la seva vida amb les seves cançons, passant per escenaris reals i teatrals, i també incorpora a la banda sonora interpretacions contemporànies dels seus temes a càrrec d'artistes com Alanis Morissette, Sheryl Crow o Elvis Costello. Bé, una aproximació més honesta i més complexa del personatge. Però va, anem amb una altra cançó. En aquest cas el tema So In Love, en la versió de la canadenca Katie Lang, que va participar al 1990 amb un disc homenatge a Cole Porter que duia per títol Red Hot Blue. Sense fer grans artificis, ella fa una interpretació que recupera allò essencial de Cole Porter, elegància, emoció continguda i una melodia que sembla senzilla, però que no ho és gens. I aquí una vegada més demostra que la seva música funciona igual de bé en el seu temps i fora d'ell.

La relació de Cole Porter amb la censura és gairebé inseparable de la seva obra. De fet, podríem dir que el llapis vermell formava part del procés creatiu tant com el piano. No és estrany, Cole Porter treballa amb dobles sentits, insinuacions i temes que a l'època no eren precisament còmodes. I això als anys 30 i 40 amb el famós Cody Hayes i la moral pública bastant estricta, doncs tenia conseqüències. Un cas clar és el tema Love for Sale, que hem sentit abans. Aquella cançó narrada des del punt de vista d'una prostituta, que era una cançó directa, sense moralina, sense condemna. El resultat doncs va ser vetada de moltes emissores. Massa explícita, massa incòmoda. I no és un cas aïllat. Altres peces havien de passar per correccions. Hi ha una anècdota molt significativa amb I Get a Kick Out of You, que també hem escoltat abans. Amb una actuació televisiva on la Marlene Dietrich havia de cantar aquesta cançó, es va haver de modificar la lletra perquè feia una referència explícita a la cocaïna. I malgrat tot això, en Porter no recula, al contrari, continua jugant amb aquest equilibri entre jo elegant i jo suggerit. Temes com Let's Do It, Let's Fall in Love són un bon exemple. Aparentment lleuger, però amb una càrrega sensual evident. Porter no trenca les normes frontalment, les esquiva i sovint ho fa amb una intel·ligència que fa difícil censurar-lo sense quedar una miqueta en evidència. I aquesta capacitat de navegar entre línies és precisament el que fa que la seva música continuï interessant, doncs de quedar-se després, tant que als anys 90 apareix un projecte que el recupera d'un altre angle, aquest Red Hot and Blue de 1990. Precisament se'n sentirà ara un tema d'aquesta compilació. No és només un disc homenatge, de fet és un projecte vinculat, un projecte benèfic vinculat a la lluita contra la sida, amb artistes contemporanis aleshores interpretant el cançoner de Cole Porter. I aquí és on la cosa es posa realment interessant, perquè tens gent com U2, com Annie Lennox, com Tom Waits, però compta també un duet amb Iggy Pop i Debbie Harry, la meravellosa cantant de Blondie, reinterpretant el seu repertori. I és clar, quan barreixes Porter amb aquestes veus, el resultat no pot ser pas conservador. El cas concret que canta aquesta parella és el tema Well Did You Eva, una peça originalment molt lligada amb aquell món elegant, gairebé de comèdia sofisticada, però en mans de l'Iggy Pop i de la Debbie Harry es transforma en un Cole Porter escrivint en una època de censura, jugant dobles capes, i de cas després, aquests mateixos textos reinterpretats doncs sense necessitat de disfressa. Al final, el que queda és això. El que queda és una obra prou intel·ligent per esquivar la censura en el seu moment i prou sòlida per ser reinterpretada quan ja no cal esquivar res.

Hi ha un moment molt concret que canvia per sempre la vida a Cole Porter. És el 24 d'octubre de 1967. Ell ara estava muntant a cavall a Long Island quan cau d'un accident i l'animal li aixafa les cames. El resultat és devastador, lesions gravíssimes, dolor crònic per a tota la vida i mesos d'hospital. De fet, els metges proposen d'amputar-li una cama, possiblement també les dues. Cole Porter s'hi nega. Aquí entra en escena la seva dona Linda, que torna corrents des d'Europa i li dona suport en aquesta decisió. I això és important. No és només una anècdota mèdica, és un punt d'inflexió vital. Cole Porter passa 7 mesos hospitalitzat i quan surt continua treballant. No perquè sigui heroic, sinó perquè treballar era literalment una manera de no pensar en el dolor constant. Durant anys conviu amb això, intervencions, operacions, infeccions, fins que ja als anys 50 la situació es deteriora molt. El 1958, després de més de 30 operacions, li acaben amputant la cama. I aquí sí que el canvi és definitiu. En Cole Porter ja no torna a escriure cançons. Els últims anys de la seva vida són bastant retirats. Vida còmoda, sí, entre el Waldorf Towers de Nova York, la casa de Berkshires i temporades a Califòrnia durant l'hivern. Però amb poca activitat creativa i un cercle social molt més reduït. I aquí hi ha un contrast fort. Un home que havia estat al centre de tot, de Broadway, de Hollywood, societat internacional, etc., acaba vivint una mena de retirada tranquil·la, gairebé fora de focus. També pesa algun text personal. La seva mare mor el 1952 i la seva dona Linda el 1954. I amb això desapareix també el suport emocional més important que tenia. Tot plegat configura una vida força més silenciosa per al seu final del que podies esperar d'algú com el Cole Porter. I bé, finalment mor 15 d'octubre de 1964 a Santa Mònica per una insuficiència renal. Tenia 73 anys. Però tanquem i nosaltres ens anirem. Tanquem amb una peça que també parla d'aquest estil tan particular de Porter. De fet, no és una, són dues. És un medley de les cançons Miss Ori's Regrets i Just One of Those Things. Una versió que va fer la Kirsty MacColl i els Pogues, també en el marc d'aquest projecte, d'aquest disc Red Hot and Blue. Un duet curiós, elegant però amb un punt canalla, molt coherent amb l'esperit Cole Porter, però reinterpretat als anys 90. I a més, doncs hi ha aquest detall que no falla, Kirsty MacColl i The Pogues, si recordeu, els mateixos que cada Nadal tornen al Bartiki i quan posem el tema de Fairy Tale of New York, és a dir, que d'alguna manera tanquem amb la gent de casa.

0: just one of those very listeners. A trip to the moon on gossamer wings. Just one of those things. I amb aquest viatge per la sofisticació, la ironia i el talent del Cole Porter, doncs plegarem per avui. Un compositor, en Cole Porter, un compositor que va saber escriure cançons que gairebé un segle després doncs continuen funcionant i continuen fent pensar.
1: Si voleu saber la resposta a aquestes i altres preguntes esgarrifoses, tornarem la setmana que ve a la mateixa batora i pel mateix bat canal.
0: I bé, un plaer passar una altra tarda de divendres amb tots vosaltres. Recordeu que aquest programa es pot recuperar a la pàgina web de Ràdio Mollet i a la plataforma de podcast iVox. Us deixo el link a les xarxes socials del Bartiki, @BartikiRMTNX, com a Instagram. Recomaneu, feu like i totes aquestes coses, perquè ara arriba l'hora de baixar la persiana i de tancar el Bartiki. Salutacions a qui us parla, Carles Molina, i del Sergio Guardeño tocant botons al control tècnic. I sobretot, que passeu un gran cap de setmana.

0: Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa.
1: De més enllà, amb Jordi Garcia. Un programa de música de més enllà del temps i de les modes. De més enllà de les fronteres. De més enllà de la predació consumista. Ara comença De més enllà, amb Jordi Garcia.

Salut i alegria per tothom, assenyades amigues i assenyats amics, exploradores i exploradors del planeta musical, que un cop més embarqueu a la nostra nau sonora per descobrir els paisatges més formosos del territori, de les tradicions i de tot allò que se n'inspira. Salutacions abraçades de Belén Losada, ajudant des de la rera guarda, i d'un servidor davant del micròfon, exploradors del planeta musical, que us conduirem durant les dues pròximes hores per aquests paisatges formosos. Arrencarem des de contrades occitanes amb el nou àlbum d'un singular i pletòric duet femení de folk contemporani. Tot seguit anirem a terres càntabres per gaudir amb el nou disc del grup d'un virtuós flautista, saxofonista i compositor. A la nostra secció eclèctica, quatre novetats discogràfiques més ben variades per fer honor al nom de l'espai. Des de Canadà, la nova obra d'una formació nord-americana de pura música jiddisch. Des de Nova York, les noves cançons d'una aclamada artista argentina. Des de Finlàndia, l'últim àlbum d'una jove talentosa que flirteja amb el pop. I des d'Austràlia, el tercer treball d'una jove artista d'arrels iranianes. Per concloure el programa, ens acostarem a França amb el nou disc d'una banda que remena els sons tradicionals de Turquia. Anem ja, doncs, amb la presentació d'una joia anomenada Flame Folklore, tercer llarga durada del duet femení occità Cocanya. Músiques agosarades que donen una volta de rosca en clau contemporània als tradicionals cants polifònics de la seva terra, amb l'única inclusió instrumental de les percussions que tant Caroline Dufour com Lila Freix dominen amb mestria. Cal dir que el nou disc de Cocanya ha comptat amb la intervenció de dos productors i cinc enginyers de mescles, i entre ells l'omnipresent productor català Raül Refri.

Flame Folklore, vet aquí el nou llarga durada de les occitanes Cucanya, àlbum super del qual acabem d'escoltar quatre perles sense pausa: Remena Nuec, Adiciats, Palasonaire, Clam i La Majorana. El duet canta en occità, la llengua que l'estat francès ha volgut esborrar durant molt de temps, i s'inspira en l'activisme de grups etiquetats com a ecoterroristes pel govern francès. Carolina Dufo i Lila Freix van compondre i escriure part de les cançons, el punt de partida de les quals va ser un fragment, un testimoni, un arxiu i una cadència del repertori tradicional de la seva terra. Des de la formació de Cucanya a Tolosa l'any 2014, el grup ha estat remodelant la música tradicional de Gascunya, el Llenguadoc i els Pirineus, oferint les seves emocionants harmonies polifòniques en la llengua occitana que abans predominava al sud de França i que Lila i Carolina breguen per conservar en la seva essència atàvica a través del seu exercici musical contemporani. Com dèiem abans, amb l'aportació del català Raül Refri, la producció, Flame Folklore de Cucanya esdevé un autèntic manifest que evoca el foc i les flames de la revolució i restaura la connexió històrica del folklore amb la lluita política i l'autodeterminació. Us deixem amb altres tres delícies del nou disc de les occitanes: Flame Folklore, Lo Més de Mai i Jana Daimet.

Seguim el nostre camí musical d'avui per contrades del nord de la península Ibèrica, més concretament per terres de Cantàbria. Bressol d'un encara jove però ja bregadíssim músic, Juan Saiz, flautista i saxofonista que el passat mes d'abril editava Tanyedor, un treball discogràfic en el qual els sons folclòrics i els contemporanis van de la mà en una convergència entre passat i present, creada i interpretada amb molta mestria i equilibri. El cas és que Juan Saiz ha treballat quasi sempre en l'univers del jazz, amb participació en alguns dels seus projectes anteriors en diversos festivals jazzístics internacionals de gran reconeixement. Amb Tanyedor, però, Saiz reconnecta amb la música dels seus ancestres, la que escoltava de petit, i la presenta en formats innovadors que han d'ajudar a donar una dimensió al seu repertori que el faci assequible i engrescador per a nous públics que potser no solen congregar del tot amb els sons populars. Anem amb un primer lliurament de tres peces fantàstiques de Tanyedor, que sonaran sense interrupcions. Trepele tre, a lo ligero, i los zapatos rotos i los puerros de voto.

Tanyedor, així s'anomena el nou i brillant àlbum del músic càntabre Juan Saiz, saxofonista i flautista que amb aquesta obra se surt del territori quasi estrictament jazzístic en el que havia habitat fins ara i fa una incursió, que esperem que no sigui aïllada, en l'espai de la fusió dels sons contemporanis i els tradicionals, en el seu cas els del folklore de la seva terra cantàbrica. Juan Saiz no ha estat sol en aquest projecte i trobem en l'enregistrament de Tanyedor a Cristina Ceballos i Esther Terán amb veus, Solchu i Vanessa Fernández amb veus i panderetes, Jaime Velasco amb guitarra, Nacho Miralles amb bateria i percussions, Mario Capo di Casa i Sergio Di Finicio amb baix, Antonio Romero amb baix i contrabaix, i el mateix Juan Saiz amb saxofon, flautes, gaites, teclats, producció i arranjaments. Les bones companyies han de donar per força bons resultats, i això és el que ha succeït amb Tanyedor, obra sensacional de fusió que dona una volta de rosca als sons tradicionals de Cantàbria per convertir-los en quelcom de ben actual, sense oblidar en cap cas les arrels. Ens acomiadarem per avui del Tanyedor de Juan Saiz amb altres tres peces ben guapes sense pausa: Un soldado, A la luna i Si subes a Puente Mansa.

0: Eclèctica, una secció de més enllà on hi cap una mica de tot.
1: Entrem de ple en territori eclèctic amb la nostra secció més diversa. Avui amb quatre novetats discogràfiques més per descobrir i amb canvis radicals de registre i procedència entre unes i altres. Anirem primer a contrades nord-americanes per tastar el nou treball d'una formació que ha estat nominada als Premis Grammy. The Silent Set Songs of World War II, un nou capítol en la carrera musical del projecte Jesus Glory, formació amb gran reconeixement internacional que, de nou, com ja indica el títol de l'àlbum, ens trasllada als guetos i als camps de concentració i extermini de l'Alemanya nazi durant la Segona Guerra Mundial i recupera partitures de les composicions que el poble jueu centreeuropeu interpretava i cantava durant aquells anys terribles per a ells i, per descomptat, per a la resta de la humanitat. Aquest disc de cançons silenciades es pot considerar la continuació del que ja contenia cançons perdudes de la mateixa època i que es van mostrar de més enllà l'any 2018. Amb aquestes obres discogràfiques, Jiddish Glory, formació de descendents de jueus russos, fan un exercici de memòria històrica per, a través de la música, lluitar contra desmemoriats i negacionistes de l'Holocaust. Us deixem uns minuts amb quatre peces ben emotives de The Silenced Songs of World War II, dels nord-americans Jiddish Glory. Homo dit que cam, I am a typhus loose, a girl from Kiev i Yom Kippur without fascist.

Anem ara amb un altre artista resident en terres nord-americanes i que també ha estat nominada als Grammy. L'aplaudida cantant argentina Sofia Rey, resident des de fa temps a la megalòpolis de Nova York, acaba d'editar Antònima, el seu nou àlbum, una obra en la qual es manté la línia dels sons llatins contemporanis, composicions que veuen de fonts diverses i entre aquestes, òbviament, els sons folclòrics. En aquesta nova edició discogràfica, Sofia Rey ha volgut comptar amb un bon grapat d'altres artistes llatinoamericanes que, a més, tenen un inequívoc component de compromís comunitari i educatiu i són defensores culturals que encarnen una identitat femenina panamericana amb visió de futur. A Antònima, doncs, hi trobem representació de Guatemala, Cuba, Puerto Rico, República Dominicana, Mèxic, Colòmbia i Argentina, amb les cèlebres Gaby Moreno, Daimé Arocena, Mireia Ramos, Xenia Rubinos, Lasáñez, Mariana Baray, Charo Bogarín i Joana Luna. Poca broma amb les brillants aportacions de totes aquestes artistes de primera línia en el planeta dels sons llatinoamericans, dirigides en el disc Antònima per la gran Sofia Rey. N'escoltarem tres peces estupendes sense pausa. Antònima, 34 soles negros i 7 lirios.

Regressem al continent europeu, tot creuant d'oest a est l'oceà Atlàntic i endinsant-nos cap al nord a través del mar Bàltic per situar-nos a Finlàndia. Des d'allà ens ha arribat fa unes setmanes el disc Loitsui Ja Taikoi, segon en solitari de la jove cantant Vilma Ja, artista procedent de la regió de Carèlia, a la que descobríem l'any 2023 gràcies al seu debut discogràfic. Després de 3 anys en els quals Vilma Ja s'ha anat bregant per un munt d'escenaris, la compositora i cantant finesa ha tornat a l'estudi d'enregistrament per donar vida a aquest Loitsui Ja Taikoi, que avui tenim entre mans.

un àlbum en el qual continua la línia de fusió etnopop que tan bon resultat li va donar amb Costo, la que va ser la seva òpera prima en solitari. Vilma Ja ocupa una esfera completament pròpia on combina a la perfecció tradicions carelianes centenàries, incloent-hi tècniques vocals rares com les crides de Ramat i el Joic, amb una producció de pop electrònic d'avantguarda on destaca la seva capacitat única per portar les tradicions vocals antigues a l'escena moderna. Us deixem una estona amb tres peces fenomenals de Loitsu i Ja Taikoi, segon disc de Vilma Ja, Kiputito, Kipesti Kirotu i Pikarainen.

Anem amb la quarta i última presentació discogràfica de la nostra secció eclèctica d'avui. Ens traslladem cap a les Antípodes, concretament a la ciutat australiana de Melbourne, on resideix Gelare Pur, artista innovadora d'arrels iranianes que, junt amb el percussionista australià Brian O'Dwyer, conforma el projecte Zoo, que aquest mes de maig han editat el disc My The Devil's Hair Be Deaf, una obra singular d'aromes avantguardistes que és ja la tercera del duet. En aquest disc trobem tan sols quatre composicions, això sí, ben llargues totes elles i impregnades d'un esperit que intenta connectar la tradició musical persa amb sonoritats contemporànies força experimentals. El títol, My The Devil's Hair Be Deaf, Mai l'oïda del diable sigui sorda en català, prové d'una dita persa, una frase pronunciada per allunyar l'enveja i el mal destí quan es diu en veu alta alguna cosa bonica o esperançadora. És alhora una benedicció i un avís, un recordatori que fins i tot l'alegria comporta riscos. A les mans de Zog, aquest proverbi es converteix en un so aflictiu, un acte de resistència a través de la tendresa, una negativa a deixar que la por silenciï la creació. Us deixem uns minuts amb una esplèndida peça del tercer àlbum del duet australià, What Do They Hear?

0: Mare Nostrum, l'espai de més enllà dedicat a les músiques mediterrànies.
1: Per tancar la nostra edició de Messenger número 923, ens dirigirem a França. Exactament al mateix lloc on hem començat el nostre viatge d'avui, la ciutat de Toulouse. Però en aquesta ocasió amb una proposta de sons mediterranis contemporanis inspirats en la música tradicional de Turquia. Cara de Nit Dreaming és el títol del treball que tenim ara mateix entre les mans, una obra del quintet Johnny McCam, que s'estrenen en el món discogràfic amb 10 peces, de les quals 9 són composicions originals de la banda, en un espai que, com dèiem, viu amb un peu en el folklore anatòlic i l'altre en el dels sons contemporanis, on, un cop més, la psicodèlia d'aromes electrònics és un dels ingredients més destacats. Cara de Nit Dreaming, dels francesos Johnny McCam, s'inspira en la riquesa dels ritmes asimètrics, els macams i les formes populars com el halai, el sifteteli, el baladí i la cucuna. Alhora que els projecten una potent producció que barreja màquines, textures industrials, energia rock i polsos techno. El diàleg constant entre instruments tradicionals com la darbuka, els cills, el canun, el quements o el clarinet i dispositius electrònics configura una identitat sonora distintiva, decididament orientada a l'experiència en directe. Us deixem amb algunes peces formidables de Johnny McCam, Janard Donner, De La Lim, Hersey Yolunda i, si queda temps, Herges. Ens trobareu a Facebook a l'adreça electrònica de messenger@yahoo.es o en el nostre blog musicademessenger.blogspot. Sigueu molt feliços i fins la setmana vinent.

de Catalunya amb un mestre als plats. Pista de fusta amb Miqui Puig. De dilluns a dijous a les 8 del vespre a ICAT.

0: Escoltes ICAT.
1: I've seen the devil down sunset in every place.

0: Embolica't.
1: Implica't.
2: Comunica't.
3: Identifica't. ICAT, la ràdio inquieta.

0: Escoltes i cas.
1: At least it is true. A man has no control.

0: l'escena musical catalana no para de créixer. Per això aquesta temporada Nota de Veu es multiplica per dos. Dos presentadors, dues
1: hores de programa.
0: Nota de Veu, amb Franc Lluís Giró i Aina Ostrell. De dilluns a dijous a les 5 de la tarda a ICAT.

0: Les remescles més boges per canviar de xip. Els divendres a la tarda, DJ Trapella t'ajuda a entrar en el mood del cap de setmana. DJ Trapella, els divendres a les 5 de la tarda a ICAT.
1: M'he cansat de tants mals de cap, ja no sé on vaig, però m'és igual deixar-ho córrer, no està malament.